0: L'any 1974, quan l'Espinàs i en Piques en van escriure la lletra, es van proposar que cada vers tingués sentit per ell mateix. I quina fita! Tot el camp és un clar, tant se val d'on venir. Tots units fem força. Una bandera ens agermana. Tenim un nom, el sap tothom. Per encertar-la, tant que mig segle després ningú s'imagina cap altre himne. L'Espinàs va ser un model d'utilitat. Anava sempre de dret a la solució més pràctica, entenent la llengua com un vehicle de transport d'idees, lliure i viu. Però no ens confonguem. La seva senzillesa no era ingenuïtat. L'Espinàs sabia bé, com deia Joan Fuster, que tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. En ple franquisme, quan li preguntaven la situació de l'escriptor català, i responia amb un somriure sota el bigoti. Escriure en català és una sort. L'escriptor català té un avantatge que no té cap altre escriptor al món, que és que disposa d'una causa per la qual lluita, la seva pròpia llengua. Nosaltres disposem d'aquest anacrònic privilegi, i en dic privilegi perquè en un món on només es parla de crisis ideals, disposar d'un ideal col·lectiu és un gran privilegi. Era una crida a la resistència sense victimisme, una invitació a agafar les armes culturals amb orgull natural d'aquell qui en fuma un pipa i sap que té la raó. Va posar la seva popularitat al servei de la causa. Sabia que cada vegada que algú el reconeixia un cafè, la literatura catalana guanyava un nou lector. Amb el seu talent immens, va treballar molt, però es va queixar poc. Ens ha deixat una obra monumental, desenes de llibres, centenars d'aparicions en ràdio i televisió, milers d'articles, on feia servir el català per explicar el més universal, el comportament del gènere humà. Fins a l'últim dia, l'Espinàs va ser un home exigent. Enganxat a les pàgines del diccionari, volia respondre a cada paraula que sortia de la seva màquina d'escriure Olivetti. Per això, avui, en aquest Correllengua 2026, reivindiquem la seva figura. Perquè el català no és només una herència que cal guardar, sinó una eina que cal fer servir, caminar i escriure cada dia. Com feia l'Espinàs, amb intel·ligència, autoexigència i mans de la feina, continuem fent camí, pas a pas, paraula rere paraula.
1: Una manera d'homenatjar Espinàs des d'Argentona serà reconèixer-li l'estreta relació que tingué amb la vila, des de petit, estiuejant a casa dels avis materns, i de més gran, passant-hi temporades i establint uns lligams que quedaren per sempre en els seus articles periodístics i col·laboracions en revistes i publicacions. El més gran reconeixement que hem proposat des de la Cal en aquest Correllengua serà el nomenament com a fill adoptiu de la vila en un ple de l'any que ve, quan celebrarem el centenari del seu naixement. Us animem a fer-nos arribar tot allò que tingueu coneixement que l'autor deixa escrit parlant d'Argentona. Ho recollirem i en farem un memoràndum que lliurarem als grups polítics de l'Ajuntament. Escriviu-nos-ho a correllengua2022.argentona@gmail.com. Trescat Info ens fa saber que les traduccions de llibres del català baten rècords el 2025. Les 385 obres d'autors catalans que es van traduir l'any passat representen un rècord absolut en el que va de segle. La traducció de llibres d'autors catalans a altres llengües passa per un gran moment i des de l'Institut Ramon Llull creuen que encara falta molt per tocar sostre. Encara que la majoria són en castellà, 128 llibres traduïts el 2025, comparteixen podi amb l'italià, 37, i el portuguès, 33, davant del francès, que en suma 22. La major part dels anys, el francès i l'italià s'intercanvien.

envien al segon lloc, darrere de la llengua castellana, que sempre lidera el rànquing. Un dels motius per entendre l'èxit del català entre els editors italians és la feina que es fa a les universitats italianes, on hi ha molts llocs amb docència de català. En aquest centre, diu l'Institut Ramon Llull, es transmet coneixement de la literatura catalana i els estudiants i els professors esdevenen prescriptors. Felicitem la bona feina feta des de l'Institut Ramon Llull i els escriptors que veuran com creixen el nombre de lectors. Gràcies a les aportacions de moltes persones que van comprar tiquets de la rifa del Correllengua, s'ha aconseguit reunir 1.100 euros per a cobrir una part de les despeses de la producció de l'espectacle basat en els textos del projecte Veus del Record i que podreu gaudir dins del festival Sense Portes. Els assajos van a bon ritme. Esperem que en el proper programa puguem concretar el dia de l'estrena i les impressions dels responsables de l'obra de teatre. Joan Dausà ha publicat fa uns mesos el disc Immortals, que aquest estiu presenta en directe arreu dels Països Catalans. Aquells que en van comprar la versió física del disc van trobar una sorpresa exclusiva. La cançó Papi posa-la al disc, amb Mamaduixa, que apareix també en la versió digital i compta amb un videoclip dirigit per Julieta Lasarte. Papi posa-la al disc és una cançó que el Sant Feliueng va fer per a la seva filla petita, Julieta, a qui esmenta en el tema. Feia temps, reconeix, que tenia pendent fer-la, perquè ja n'hi havia dedicat una a la filla gran, Valentina, Pina, que forma part del treball Ho tenim tot. Un dia, a l'estudi, fent broma amb en Florenci, el productor del tema del disc, li va fer una cançó a la Julieta que deia «Julieta, que t'has mullat la samarreta!» i li va enviar aquesta broma. La seva filla, aleshores, li va demanar que l'inclogués al disc, com diu el títol, però Dausà no hi veia l'encaix. No sabia com col·locar una cançó tan naïf en un disc més adult i se'ns va acudir fer una cançó d'estiu. Va ser aleshores quan va decidir sumar-hi també a l'aventura el barceloní Mamaduixa, qui, segons el Llobregatí, hi encaixa molt i li dona encara més aquest aire estiuent. Escoltem-la. Bon cap de setmana i fins al proper programa.

0: Són les 12 i 23 minuts. Esteu escoltant el tic-tac de Ràdio Argentona. Ara us oferirem una entrevista que la directora de Ràdio Argentona, Maria Rosa Martínez, va fer a la cap de projecte de Cistella a Casa, l'Anna Alonso, de l'Ajuntament d'Argentona.
1: Parlem amb l'Anna Alonso, que és tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Argentona, d'aquest projecte que es diu la Cistella a Casa i que ja fa temps que funciona aquí a Argentona. Anna, bon dia, moltes gràcies.
2: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
1: La Cistella a Casa, dic, ja fa temps que funciona. Quants anys, de fet?
2: Des del febrer del 2024 que vam començar.
1: I en què consisteix, recordem, per a aquelles persones que no ho tenen al cap?
2: Doncs és un servei que ens ofereix la Fundació Maresme i ens dona la possibilitat que tota una sèrie d'establiments que s'han adherit en aquest projecte, doncs a aquelles persones que van a comprar i que no poden portar la compra a casa, bé perquè tenen una edat o per dificultats de mobilitat, doncs la Fundació Maresme els hi porta la compra que han fet a casa i és un servei totalment gratuït. Bueno, és un servei que funciona molt bé i està a disposició de totes les persones que el vulguin fer servir. Això sí, dintre d'unes limitacions. Han de ser persones d'edat avançada i o persones que tenen alguna dificultat de mobilitat. Podria ser una persona pues, que s'ha accidentat, que no pot baixar escales, no pot anar a buscar la compra, o dones embarassades que bueno, se'ls pot ajudar també a portar la compra a casa. En fi, seria per aquest tipus de persones.
1: Per tant, és un projecte que té una doble vessant molt clara, no? Una, la comercial, i l'altra, la social, Anna.
2: Exacte, sí, sí, sí. Una vessant comercial de promocionar els establiments locals i donar serveis de valor afegit i l'altre també poder col·laborar amb la Fundació Maresme, que ens està oferint aquest servei i ofereixen pues, amb molta professionalitat la possibilitat de portar aquesta compra a casa de les persones que ho necessiten.
1: Doncs vinga, torna la Cistella a casa, nova temporada, i hi ha canvis aquest any. Quins són?
2: Sí, un dels canvis que hem fet, bé, a part de que des del 2024 hem anat creixent amb establiments que s'han anat adherint. A part d'això, fins ara el servei l'oferíem dimecres i divendres i hem fet un canvi. Ens hem adaptat una mica a les demandes dels nostres clients i clientes del municipi i en comptes de dimarts el farem, en comptes de dimecres el farem dimarts. O sigui, a partir d'ara el servei de la Cistella a Casa s'oferirà dimarts i divendres en el mateix horari, de 10 a 12 del matí. I per poder gaudir d'aquest servei, l'únic que hem de fer és anar a l'establiment que ha estat adherit, a fer la compra i en aquell mateix establiment indicar l'adreça i l'horari en què se'ls hi pot deixar aquesta comanda a casa.
1: Quins són els establiments que s'han adherit al projecte?
2: Doncs els establiments que ara mateix tenim, així per fer-ho ràpid i fàcil de recordar, tenim les dues peixateries que tenim al municipi, tant la peixateria d'Argentona com Biomar. Tenim també les fruiteries, Can Bellatriu, la teva botiga i la fruita Escala Lupe. I després tenim els dos forns de pa, el Tramvia i Can Morer, i d'altres establiments, carnisseries, com Can Ciano, Can Valls, La Paradeta i després també el Petit Rebost, que és de menjars precuinats.
1: Esteu contents d'aquest projecte, Anna?
2: Molt, sí. Estem molt contents perquè és un servei molt valorat, tot i que no se'n fan molts serveis, les persones que el fan servir, la valoració és superpositiva. I, de fet, ja ens han trucat alguna vegada alguna persona que tenia doncs, la mare malaltona, que no podia anar a comprar i que a veure si, sisplau, podíem gaudir d'aquest servei. Vull dir que és un servei que tant a nivell comercial com a nivell social n'estem molt contents de poder-lo facilitar.
1: Doncs ja per acabar, recordem, si volem accedir al servei de la Cistella a Casa, com ens ho podem fer?
2: Han d'anar a comprar en un dels establiments que estan adherits i en el mateix establiment indicar l'adreça i l'horari en què se li pot facilitar aquell servei, que recordem que és dimarts i divendres de 10 a 12.
1: Doncs perfecte. que esperem que vagi molt bé aquest projecte aquest any amb la, de la cistella a casa i que doncs això continuï creant aquesta comunitat també, no? Aquest aquests vincles que crea entre els consumidors i els joves que fan el servei.
2: Moltes gràcies.
3: Viu la ràdio.
4: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Life. Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
2: Continguts en xarxa.
3: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit, una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme, el conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
4: El tiempo puede destruirnos.
5: Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
3: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar a Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
6: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero nos está observando.
7: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
3: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
8: No em dóna la gana fer-me gran.
9: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
3: Coyote versus Acme explica com després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
10: Vengo por lo de posar sin pantalones.
2: Continguts en xarxa.

dia com avui. Viatgem enrere en el temps per descobrir alguns dels fets, personatges i moments que han deixat empremta en la nostra història. Dates que potser ens són conegudes, d'altres que ens sorprendran, però que avui recuperem per entendre una mica millor d'on venim. Repassem les efemèrides. Comencem a casa nostra i amb una data que tanca un capítol decisiu de la nostra història. El 18 de setembre de 1714, una setmana després de la caiguda de Barcelona, es rendeix Cardona, l'últim baluard de resistència a la Catalunya continental. Amb la seva capitulació es tanca definitivament la guerra de successió al Principat i s'obre el camí al decret de Nova Planta que aboliria les institucions catalanes. L'any 1502, Cristòfor Colom es trobava en el seu quart i últim viatge a Amèrica. El 18 de setembre d'aquell any arriba a l'indret on avui hi ha la ciutat de Puerto Limón, a Costa Rica. Un episodi menys conegut que el seu primer viatge de 1492, però que forma part d'aquell darrer intent de Colom de trobar un pas cap a l'Índia, sense saber encara que havia topat amb tot un continent nou.

0: I nosaltres ho deixem aquí per avui. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí, per escoltar-nos i per fer-nos costat durant aquestes 3 hores de programa. Si us heu perdut alguna entrevista o alguna de les seccions d'avui, no patiu, les podeu recuperar en format podcast al web de Ràdio Argentona, a radioargentona.cat. Demà tornem a ser aquí amb més ràdio, més actualitat i més ganes de passar una bona estona amb vosaltres. Ara arriba l'informatiu de la una. Gràcies per ser-hi, que passeu un molt bon dia i fins demà.
1: Bona tarda, és la una.

0: Avui, divendres 18 de setembre, obrim el resum setmanal de l'informatiu. L'Institut d'Argentona s'inclou en la llista del centenar de centres educatius prioritaris de Catalunya que es climatitzaran abans de l'any 2028, així us ho hem explicat aquesta setmana. Ho preveu el pla anunciat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que contempla instal·lar sistemes d'aire condicionat, aerotèrmia i ventilació mecànica en els equipaments on la situació per les altes temperatures s'ha considerat més crítica. Però des de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Argentona i l'Institut s'ho prenen en cautela, ja que no han rebut cap mena de notificació i a més afirmen que l'anunci els genera molts dubtes. De moment, l'Institut ja es va posar a treballar en la climatització a finals del curs passat i l'equip directiu es va reunir per revisar el protocol d'actuació davant les altes temperatures. La revisió incluïa la instal·lació de climatització a la biblioteca, la sala d'actes i la zona de docents, així com un pla per desallotjar la segona planta i traslladar l'alumnat a la planta baixa si es donen condicions de calor extrema. Així es garantia un millor confort climàtic. Amb el mateix objectiu, es van plantar 6 arbres nous a la zona del pati per crear més espais d'ombra. Dimarts es va produir un petit incendi a la Riera d'Argentona, però en el terme municipal de Mataró. L'avís es va rebre a 3:45 de la tarda i va quedar estabilitzat mitja hora després. Les flames van cremar un total de 5.200 metres quadrats de vegetació, entre matolls, canyes i algun pi, entre el barri de Cerdanyola i el polígon industrial del barri del Cros. En l'incendi van treballar una unitat dels ADFs, 5 dotacions de bombers, la policia local d'Argentona, els Mossos d'Esquadra i agents rurals. El telèfon d'emergència es va rebre més de 20 trucades, gràcies a les quals es va poder actuar ràpidament. Els serveis d'emergència agraeixen la col·laboració ciutadana i recorden que encara ens trobem en una situació delicada per l'alt risc d'incendi forestal. Això va ser dimarts i dimecres vam tenir un episodi de pluges intenses i abundants. Fins i tot al vespre vam rebre l'alerta de protecció civil als telèfons mòbils. Per sort, a Argentona no es van produir cap incidència destacada. Al Maresme, els bombers van rebre 3 avisos per inundacions, poc importants en habitatges. Pel que fa al telèfon 112 d'emergències de la Generalitat, va rebre un total de 27 trucades provinents de la comarca del Maresme al llarg de tot l'episodi de pluges. Tot i això, la major part de les trucades a aquest telèfon es van produir des del barcelonès. Aquesta és la Setmana de la Gent Gran i Argentona ho està celebrant amb diverses activitats a la plaça Nova, com la gimnàstica i la dansa. També hi ha hagut cinema al centre parroquial i avui tenim el Gran Quinto. Però el gran dia d'aquesta setmana serà diumenge amb la Festa de la Vellesa. La jornada començarà amb una missa, seguirà el passacarrers i cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala on hi haurà el Parlament dels Padrins. Aquest any són Paquita Díaz i Joaquim Riera. El dia finalitzarà a la tarda amb el vespreig. I també ha començat la Setmana Europea de la Mobilitat, que s'allargarà fins al dia 22. Argentona s'hi ha adherit un any més amb l'objectiu de convidar els veïns i veïnes a reflexionar sobre com ens desplacem i reduir l'ús del cotxe privat. Per això, diumenge se celebrarà el Dia Sense Cotxes al voltant de la plaça Nova. Montse Cervantes és la regidora de Mobilitat.
1: Tal com vam fer l'any passat, el que farem és prohibir l'accés dels vehicles als voltants de la plaça Nova, algun dels carrers on passen els vehicles i que creiem que de manera innecessària, i és per conscienciar, perquè la gent vegi que no cal per anar d'un costat a l'altre del poble agafar el cotxe.
0: Dins el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, aquesta setmana la policia local també ha començat la formació viària i tallers a les escoles. Aquesta setmana han destacat 2 persones de la vila. La primera és el nou defensor del vilatà, Joan Maria Pasqual, que assumeix el càrrec amb el repte d'apropar la institució a la ciutadania. Pasqual inicia un mandat de 5 anys agafant el relleu d'Elsa Flores en un any en què la institució compleix un quart de segle. Escollit pel ple municipal, ha remarcat la seva independència en ser un càrrec no remunerat ni vinculat a la plantilla de l'Ajuntament.
2: Els més perjudicats per l'actuació del síndic poden ser els propis regidors que ara estan governant, perquè són els que vas a dir, escolta, que això no s'ha fet bé o això crec que no funciona correctament. És a dir, no estan a sou de l'Ajuntament, ni molt menys. No estaria bé que fos així.
0: Després d'un 2025 amb només 24 expedients, el nou defensor es proposa fer més visible el servei, que ja ha atès 6 sol·licituds aquest agost. Atén presencialment dilluns al matí i dijous a la tarda amb cita prèvia i podeu recuperar l'entrevista sencera a Joan Maria Pasqual al web de Ràdio Argentona. Doncs la segona protagonista d'aquesta setmana és Alicia López, que es converteix en la primera dona caporal en la història de la policia local d'Argentona. Després de 2 dècades al cos, 10 d'elles en funcions de comandament, López lidera un equip operatiu en una plantilla que compta actualment amb 7 dones. En declaracions al programa Tic Tac d'aquesta emissora, la caporal ha afirmat assumir aquest pas amb orgull i naturalitat, prioritzant el servei a la ciutadania.
3: Al final jo soc caporala perquè he fet una trajectòria professional i perquè he assolit una responsabilitat de comandament. Però mira, sí que crec que és important perquè demostra que les dones, no, poden ocupar qualsevol lloc dins de del cos policial. I també llocs de comandament, perquè és bastant difícil. Nosaltres venim d'una història doncs, que és un cos molt, molt masculinitzat, no? I bueno, costa que la dona tingui un paper visible.
0: De cara al futur, Alicia López no descarta optar a noves places de sergent.
4: Els esports.
0: Aquest cap de setmana comença la Lliga per al primer i segon equip del Futbol Club Argentona. El primer equip debuta en la Lliga Elite i ho fa al camp del Sant Mauro, un dels equips ja consolidats en la categoria. El partit es disputarà diumenge a les 5 de la tarda a Santa Margarida de Montbui. El segon equip comença la Lliga a casa, ho farà dissabte a les 5 de la tarda contra el Bufalà.

El pròxim dimarts 22 de setembre comencen les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra Lladó. El mateix dia 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. Ja han començat les inscripcions per a l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal al Busquet amb una freqüència quinzenal des del 8 d'octubre i fins al juny de 2027. L'agenda.

Avui segueix a la sala que acull aquesta setmana de la gent gran, que acull el Gran Quinto, serà a les 6 de la tarda. Dissabte comencen les rutes de tardor d'Argentona. La primera serà la ruta Casa Puig, obert per obres. Hi haurà dues visites, a les 10 del matí i a 11:45. El preu de la ruta és de 5 euros, però és gratuït per als menors de 12 anys. També demà dissabte, a les 10 del matí, al centre parroquial, torneig de bitlles catalanes dins de la Setmana de la Gent Gran. I el punt final a la setmana dedicada a la gent gran el posarà diumenge la Gran Festa de la Vellesa. La jornada començarà a 9:45 del matí amb l'anada a missa, continuarà a les 10 amb la cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala i es clourà a les 6 de la tarda amb el vespreig i l'actuació de DJ Manel, també a la sala. I aquest cap de setmana el col·lectiu de teatre del Centre Parroquial ens proposa Per la cara, una comèdia esbojarrada que podreu veure dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6. Passem a la informació del temps. Avui cel variable i bastants núvols a tota la comarca. La nit l'hem tingut més fresca, mínimes de 13 a 18 graus, i les màximes es queden igual entre els 20 i els 24 graus. Demà, dia molt més tranquil, tindrem núvols baixos de bon matí i alguna nuvolada a la tarda, però sense cap perill de pluja. Les temperatures es recuperaran una mica amb una nit més suau, mínimes de 14 a 19 graus i màximes d'entre 22 i 25 graus. Acabem aquest repàs a les informacions de la setmana.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 0624, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Sunshine time! Vito tu clan con shine your mind!

0: Ràdio Argentona.
1: Amb els temps que corren, és el millor que pots escoltar.
0: Ràdio Argentona.
1: Els millors èxits.
2: Sense tu la vida és com menjar sense sal, insípida i austera com un cony de funeral.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights sending alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Òmnium Cultural, l'ANC i els advocats d'Irídia denuncien una nova vulneració dels drets lingüístics a la justícia, ara al judici del cas Roger Español. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Requeriment urgent del Departament de Justícia a l'empresa que s'encarrega del servei de traduccions després dels despropòsits al judici del cas Roger Español amb traductors que no saben prou català i que ha portat els advocats a traduir-se o a intervenir directament en castellà, Joan Bota.
2: L'ANC Òmnium i els advocats d'Irídia denuncien que la situació vulnera la Carta dels Drets Lingüístics i la mateixa Llei Orgànica del Poder Judicial. I lamenten també les dificultats per seguir un judici de gran interès social, les dificultats per accedir-hi i que no es pugui fer telemàticament. Sentiu l'advocada Laia Serra.
3: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties de procediment de totes les parts implicades.
0: Al Catalunya Migdia d'avui ens fixarem en aquest cas concret, però de fet en les dificultats per fer servir el català amb normalitat a la justícia, el dia que, encara en crònica de tribunals, ha començat el judici del cas Inipro.
2: L'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i 8 persones més s'asseuen al banc dels acusats per un cas que, segons les acusacions, és una trama de corrupció del PSC i que les defenses rebaixen a com a màxim errors administratius en contractes amb l'Institut Municipal de Serveis Socials.
0: Tarragona, Manel Sastre.
4: La Fiscalia i la CUP, que fa d'acusació popular, demanen fins a 13 anys de presó i una indemnització de 275.000 euros, que és el que es va pagar a Inipro per unes feines suposadament fictícies que, segons la seva tesi, van servir per pagar ciberactivistes del PSC. L'exalcalde socialista, Josep Fèlix Ballesteros, està convençut que, malgrat els anys, finalment podrà explicar-se.
5: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat. Confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
0: I ara una dada que us expliquem aquí a Catalunya Ràdio. La importació de cotxes de segona mà de més de 10 anys es dispara per l'alta demanda que hi ha, provocada sobretot per l'augment de preu dels cotxes nous.
2: Cada cop arriben de fora, bàsicament d'Europa, més vehicles vells, la majoria de gasoil, a més, és en el que portem d'any, per exemple, una xifra que ha pujat un 15%, que s'afegeix al 28% de l'any passat. Sentiu Joan Blancafort, que és portaveu de la patronal dels concessionaris.
6: Per què passa? Pues, bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes. Completa l'oferta, ja que el mercat espanyol pues, hi ha una oferta disponible.
0: I en la informació internacional tenim en marxa les eleccions legislatives i locals a Rússia, que s'allargaran fins diumenge. Poden votar 110 milions de persones i ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin en uns comicis que no compleixen els estàndards democràtics, Cristina Solías.
7: De moment, sense incidències destacades, només a Sochi, al Mar Negre, on han hagut de tancar col·legis per l'amenaça de drons. Els organitzadors d'aquestes eleccions legislatives també incentiven que l'electorat faci servir el vot electrònic, segons els analistes, perquè és més opac i fàcil de manipular.
0: I en temps de cultura, aquesta tarda arrenca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català.
2: Que es tornarà a fer el passeig Lluís Companys de Barcelona amb el lema Molt per veure, molt per llegir. Els escriptors Ramon Solsona i Mario Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió. Marina Porres i Juliana Canet hi faran en viu el podcast de 3CAT Club Tàndem.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
0: Joan Garcia no jugarà amb el Barça demà a Sevilla.
8: Flick ha confirmat la baixa del porter per les molèsties que té al genoll. Tampoc ha dit, però, qui serà el seu substitut al partit de demà. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és la gran novetat de la llista de convocats de Luis de la Fuente, on també hi ha 7 jugadors més del Barça, i els catalans, David Raya, Víctor Muñoz, Pubill i Cucurella. I aquesta nit juga l'Espanyol, rep l'Elx a partir de les 9, des d'un quart d'hora abans podreu seguir la transmissió al Tot Gira.
0: A veure com tenim la circulació aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs tot just acaben de retirar un camió que va cremar ahir a la P7 a l'altura de Sant Jaume dels Domenys en direcció Tarragona. Ja tots els carrils oberts a la circulació, queden encara retencions des de Vilafranca del Penedès. A l'àrea de Barcelona, un altre vehicle, en aquest cas avariat a la sortida per la C58 a Montcada, talla un carril, provoca retencions des del Nus a la Trinitat i de retruc a la B20 la Pota Nord des de Badalona i la Ronda Litoral des de Fòrum. Hi ha obert el carril Busbau de la C58 per a tots els vehicles, excepte els camions més pesants. El transport públic a retard de 20 minuts a l'R2, R2 Nord i R11 de Rodalies per una incidència a la infraestructura.
0: I ens falta el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: A les portes del cap de setmana, Dani Ramírez, bon dia.
11: Bon dia.
0: Quin temps ens espera?
11: Molt tranquil el cap de setmana. Demà al matí alguna boira, alguna boirina a l'interior, Catalunya Central, Osona, per exemple, restes d'algun núvol a la costa barcelonina, algun núvol prim al Pirineu, però vaja, el dia serà ja amb grans clarianes i sol i ja sense cap precipitació. La temperatura un pèl més alta, de 25 a 30 graus, aquests 28 a 30 a Ponent, a la Vall de l'Ebre, 27, 28, tant Barcelona com Girona. S'estarà bé. Això doncs sembla que va agafant embranzida pel que fa a la calor, perquè entre diumenge i dilluns encara en farà més. Diumenge amb sol gairebé tot el dia i algun núvol prim a la zona del Pirineu i Prepirineu a partir del migdia a la tarda. Avui, però, encara algun ruixat que pugui caure en punts de la costa central, difícil que es reprodueixin, i també al voltant de les Guilleries, Osona o Montseny. Aquest matí ha plogut de forma localitzada a la part litoral de Barcelona, un aiguat de 39 litres per metre quadrat al Port Olímpic, però el Tibidabo només ha caigut un litre.
0: Vaja, aquestes irregularitats que a vegades tenen aquests xàfecs de...
11: Exactament, exactament, sí, sí.
0: Gràcies, Dani, bon dia.
11: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics i falta de transparència en el judici per les lesions a Roger Espanyol durant les protestes de l'1 d'octubre. Les entitats no van poder preguntar en català a alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no entenien prou bé la llengua.
13: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
14: Puedo tornar a repetir la pregunta?
13: Si ell va participar...
14: Perdón, podria volver a repetir, por favor?
0: I això va ser un constant durant tot el dia. Bé, doncs el Departament de Justícia, en una nota, ha explicat que ha fet un requeriment a l'empresa del Servei de Traduccions als Judicis per aclarir els incompliments que hi hagi hagut, Miquel Harten.
15: Les entitats anuncien una vulneració de la Carta de Drets Lingüístics de la Ciutadania i de la Llei Orgànica del Poder Judicial. En declaracions a aquesta emissora, l'advocada d'Irídia, Anaïs Franquesa, es mostra indignada.
16: És intolerable. O sigui, el departament ha de revisar, o sigui, s'ha de respectar els drets lingüístics. No pot ser. És que, no pot ser que les persones no puguin exercir el dret de tenir doncs, la justícia en català. És, bueno, si les persones no el tenen a castellà, doncs aleshores doncs, que hi hagi una traducció simultània de 100.
15: Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, subratlla que no és un fet nou i que, a més, afecta els drets de totes les parts.
3: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
15: Des del Col·legi de l'Advocacia, Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana, denuncia la inacció de les administracions que acaben dissuadint l'ús de la llengua.
17: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable i fa que cada vegada es desincentivi més l'ús del català en aquest àmbit.
15: El departament, com deies, està revisant que el servei de traducció que es dona s'ajusti a les condicions contractades. En aquesta nota, el govern explica que l'executiu treballa intensament per promoure l'ús del català també en l'àmbit judicial.
0: I és que quines dades hi ha sobre l'ús del català a la justícia, Miquel?
15: Doncs segons l'últim informe publicat pel Departament de Justícia sobre l'ús del català, només el 6% de les sentències es fan en català pel que fa a les demandes presentades en la nostra llengua. A Barcelona, on es presenten 3 de cada 4, només un 4,5% del total es fan en llengua catalana.
0: Més coses. A Tarragona ha començat el judici pel cas Inipro. Han passat 13 anys de la denúncia inicial per una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com el principal acusat. Anem a Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, avui és dia de qüestions prèvies en una vista que s'ha hagut de traslladar a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat aquest matí la nul·litat de la majoria de proves recollides i sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials on es van localitzar correus electrònics que implica en diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Josep Fèlix Ballesteros s'ha mostrat tranquil, esperançat, diu, de poder defensar la seva honorabilitat.
5: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
4: Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victoria Pelegrín, s'enfronten a penes de fins a 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
0: Passant 10 minuts de les dues, avui hem tingut novetats en el cas d'Isaac Andic. El seu fill, Jonathan Andic, es va interessar per una activitat terapèutica que consistia a simular que es llançava un familiar per un barranc. Ho ha publicat a primera hora d'avui La Vanguardia a partir de la declaració d'una professora d'anglès que col·laborava amb la terapeuta de Jonathan Andic, Maria Júlia Lubenwald. Toni Fortesa.
18: Lubenwald havia ideat aquesta activitat per una altra persona.

0: Psicologia de Catalunya.
1: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
0: Des del col·legi alerten que hi ha un creixement d'aquest tipus de terapeutes sense formació reglada ni codi ètic i que això pot suposar un risc per a la salut pública. També apunten que estan estudiant si, en aquest cas concret, hi ha hagut intrusisme professional. En el cas que la terapeuta s'hagués fet passar per psicòloga sense ser-ho, emprendrien mesures legals contra l'Uderwald.
2: I els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris investiguen la mort d'un reclús a mans del seu company de cel·la aquesta nit a la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès, Quim Codines.
3: Els funcionaris del centre han activat els protocols d'actuació després del crim i l'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu d'UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten en gran part perquè es troben al 95% de la seva capacitat. De fet, Quatre Camins és un dels centres que pateix més la sobreocupació dels reclusos.
4: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha, perquè és una presó antiga, és una presó circular, una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta, com una presó més nova, per exemple. Amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
3: Pel que fa a la incidència, Justícia manté un hermetisme total sobre el cas i des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien antecedents de baralles entre ells.
2: Passant 13 minuts d'un quart de... No, passant 13 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida continuem.
5: Catalunya migdia.
6: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
7: La teva seguretat està davant de qualsevol construcció. Per això a Obramat tenim una àmplia gamma de productes i de roba de feina que fins i tot podràs personalitzar. 20 anys construint junts. Obramat.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: Com et dius?
10: Ferran Adrià.
9: Quina és la teva experiència com a cuiner?
10: Has estat a alguna escola?
9: Has tingut algun mestre?
10: Això és una altra lliga.
9: Això són dos estrelles Michelin.
11: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
12: Estàs posant a tots al límit.
13: Prendreu tots mal. Ah!
11: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
15: Es ocupem a les millors taules del món.
16: En aquesta terra protegim i acollim.
17: Fem barri i fem pinya.
18: I fem i no deixem de fer.
19: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
20: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
21: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
22: Com et dius?
23: Josep.
22: On vius?
23: A Blanes.
22: 2+2?
23: 4.
22: Capital de França?
23: París.
22: Qui sóc?
23: En Peyu, no?
22: Amb qui tens el mòbil?
23: El mòbil...
22: La fibra?
23: La fibra
22: i l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
23: Ah, això.
22: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
24: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
25: Omple d'or líquid els teus àpats amb l'oli d'oliva verge extra aromes del sur 5 litres a un preu imbatible de 3 euros amb 79 el litre. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
26: Catalunya migdia.
2: Passa un minut d'un quart. Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i cada vegada són més vells. La bona marxa del mercat d'ocasió està provocant que creixi el nombre de vehicles que es fan arribar d'altres països per tal de vendre'ls aquí. Però en molts casos es tracta d'automòbils antics i, per tant, més contaminants i més insegurs, Jordi Canal.
0: Aquest any, entre gener i agost, s'han importat més de 12.000 cotxes usats, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat i que ja havia crescut els anys anteriors. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% d'aquests vehicles importats enguany

0: tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però considera que s'acaben imposant pel preu.
1: Per què passa? Bàsicament perquè el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
0: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, també ho atribueix a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
2: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se o guanyar una mica de temps per clarificar.
0: L'edat mitjana dels cotxes de Catalunya supera els 14 anys.
3: I la descarbonització de la indústria catalana, un procés indispensable per reduir emissions i per frenar el canvi climàtic, costarà uns 9.500 milions d'euros. Avui s'ha presentat el full de ruta que detalla el que han de fer les empreses per tal que l'any 2050 Catalunya sigui neutra en emissions de gasos d'efecte hivernacle. Barcelona, Montse Poblet.
4: Bon dia. La indústria genera el 30% de les emissions que generen a Catalunya i d'aquí al 2030 les ha de retallar com a mínim un 27%. El full de ruta que ha presentat avui el govern davant de representants empresarials analitza sector per sector què els falta per assolir aquest objectiu, les millors fórmules per aconseguir-ho i les dificultats que es trobaran. En una taula rodona per posar-ho en comú, la indústria ha assenyalat sobretot la necessitat urgent d'adaptar la xarxa per poder electrificar al màxim els seus processos, ha reclamat ajuts per fer les inversions i han alertat que el mercat encara li costa pagar més per productes sostenibles. Maria Mas és la directora de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona.
5: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
4: Sílvia Paneque, la consellera de Transició Ecològica, assumia així el compromís d'ajudar en la descarbonització de la indústria.
6: Ens correspon a les institucions i a les administracions crear precisament les condicions que siguin favorables perquè aquest escenari d'evolució industrial pugui ser el més fàcil possible, no? O ajudar-vos, acompanyar-vos en aquesta evolució.
4: Perquè la indústria catalana sigui neutra en emissions al 2050, caldrà una inversió addicional de 9.500 milions d'euros que trigaran a donar rendiment econòmic. Ara bé, a mitjans de segle ja suposaran uns 1.200 milions d'euros l'any d'estalvi, perquè els combustibles fòssils seran molt cars, hi haurà renovables més accessibles i es penalitzarà més cara les emissions.
3: Anem a la informació internacional. Tenim en marxa les eleccions legislatives i locals a Rússia, on des d'avui fins diumenge més de 110 milions de persones poden votar en uns comicis on ningú dubta que guanyarà el partit de Vladimir Putin, Rússia Unida. Són les primeres eleccions des de l'inici de la guerra a Ucraïna i el conflicte és tan present que fins i tot avui les defenses aèries han interceptat 350 drons que s'acostaven a la capital. I a Sochi, al Mar Negre, s'han hagut de tancar temporalment els col·legis electorals per la mateixa amenaça. És difícil que la fatiga per la guerra passi factura a Putin, que ha posat el suport a la invasió com a motor de la repressió i de la mateixa campanya electoral. Anem a Moscou. Cristina Solías, bon dia.
7: Bon dia. Putin ha hagut de tornar a trepitjar el carrer i apropar-se als ciutadans perquè el seu partit havia tocat fons a les enquestes. Segons explica Catalunya Ràdio, l'analista polític Anton Barbashin, les autoritats tenen limitacions a l'hora d'arreglar els resultats de les eleccions.
8: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
7: Tot i que la majoria de russos saben que el procés no és net i que es calcula que Putin guanyarà amb un 55% dels vots, Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes. Ara bé, durant aquesta campanya no s'està esforçant per convèncer els ciutadans ni per abordar els problemes socials que els preocupen. Tot el contrari, Putin els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra.
9: El nostre front popular, tota la societat civil. Vull donar les gràcies sincerament a tothom per això, per aquesta unitat, per la lleialtat a la pàtria, per la gesta militar i per l'esforç interns. La victòria serà nostra.
7: Barbashin creu que això explica que Rússia Unida no hagi parlat en campanya de mesures socials.
8: Putin fa la impressió que simplement no es pot controlar i deixar de parlar de la guerra. Fa la impressió que els altres problemes no li interessen i que Rússia Unida i els seus dirigents en general no tenen gaire clar quines són les prioritats.
7: Segurament els atacs de drons ucraïnesos, l'escassetat de benzina, els preus disparats i els talls d'internet no són la millor carta electoral del partit de Putin.
3: I a Alemanya, el canceller Friedrich Merz s'enfronta aquest cap de setmana a un nou test electoral. Diumenge hi ha comicis regionals a l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín. Els sondejos vaticinen una forta caiguda del seu partit, la CDU, i molt bones perspectives per l'extrema dreta que, després d'haver guanyat a Saxònia-Anhalt, ara fa dues setmanes, podria també doblar resultats diumenge. Si es confirma, podria significar el cop de gràcia definitiu per forçar Merz a fer un pas al costat. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
10: Bon dia. Friedrich Merz ja fa mesos que té problemes quan apareix en públic en entorns no controlats. Tant si és el Congrés dels Sindicats Alemanys ara fa 4 mesos, o en un acte electoral ara fa uns dies a Mecklenburg-Pomerània Occidental. El canceller bat rècords amb els pitjors resultats de popularitat en la història de la República Federal. Tan sols un 13% dels alemanys aproven la seva gestió, però el que ho ha capgirat tot han estat els resultats de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt. Friedrich Merz.
11: Aquestes són les normes de la nostra democràcia. Val a dir que ahir va marcar un punt d'inflexió, no només a Saxònia-Anhalt, també a tota Alemanya. Aquestes eleccions tindran conseqüències.
10: Unes conseqüències que podrien ser per a ell. Una part de l'electorat conservador ha passat a votar a l'extrema dreta. Merz no ha complert la seva promesa a l'hora de contenir el creixement d'Alternativa per a Alemanya. Ben al contrari, han duplicat els seus resultats. Són motius que impulsen les veus dins del seu propi partit que consideren que el canceller políticament està amortitzat. Friedrich Merz, però, continua negant que es plantegi plegar.
11: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que fem servir aquests 4 anys per treure el país d'aquesta situació tan difícil.
10: Diumenge al vespre, el canceller ha convocat la direcció del partit a la seu central de la CDU a Berlín. Si el partit no li dona suport, és més que probable que per Friedrich Merz sigui el moment de fer un pas al costat.
3: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida anem a Ceuta.
12: Catalunya migdia.
13: Tot és possible un dia de partit.
14: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
13: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dissabte, a partir de les 8 del vespre, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
15: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
16: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
17: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
18: Què us poso?
19: Per mi una estrella.
18: I per tu?
20: Jo també una estrella.
19: Ara estem d'acord.
20: Estem d'acord?
21: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
22: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
13: Catalunya migdia.
3: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. A Ceuta aquest matí s'ha fet el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a l'espai habilitat al port de la ciutat per acollir-los i poder-los registrar. A primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació. Es calcula que a les platges de Ceuta hi havia unes 4.000 persones i, és clar, no totes han pogut entrar a les carpes del port, Pilar García.
23: L'operació per allotjar els migrants la gestiona la Policia Nacional amb el suport de la Guàrdia Civil i també de personal militar. Segons Abdelà Mustafà, de l'associació veïnal Sidi Embarek, la por de quedar-se sense lloc és el que ha provocat les corredisses.
24: El caos de totes aquestes persones que tenen miedo de quedar-se fuera, com en altres assentaments que s'han hecho con anterioridad. Hay miles de personas que han estado en la playa y volverá a ver esa frustración en los inmigrantes una vez que tienen estas plazas.
23: De fet, totes les places ja estan ocupades i hi ha unes 6.000 persones acollides en diferents instal·lacions. El govern espanyol no descarta habilitar-ne més perquè encara podrien quedar uns 4.000 migrants malvivint per la ciutat. De fet, a la platja del Trampolín torna a haver-hi ara mateix persones que no han pogut accedir al port. El ministre Ángel Víctor Torres encapçala la gestió de la crisi.
0: No hay un precedente de un desplazamiento de 1.700 migrantes con las características que se ha hecho hoy ese trabajo y seguiremos con el trabajo y también otros emplazamientos si fuera preciso también operar sobre ellos.
23: Abdellah Mustafa lamenta que s'ha posat el focus a treure els homes de les platges, mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen, com poden, unes 300 dones, moltes amb fills.
24: Que se haya intentado dar una respuesta a los hombres por la imagen que da la playa del trampolín, cuando hay miles de mujeres en la calle, tenemos a un montón de mujeres, 300 mujeres con niños, muchas de ellas, en este espacio en el que malviven, evidentemente.
3: Però qui també exigeix protecció per les dones i les nenes són els socis polítics del govern.
23: Sí, el ministre Ernest Urtasun una alerta que no es pot trigar més a començar a traslladar nenes a la península.
1: I el que té sentit que fem també a Ceuta és començar a reubicar persones a la península, perquè a més en el centre d'acollides d'immigrants tenim places disponibles. Hem de començar per les menors, per aquestes 500 nenes menors no acompanyades que estan en una situació de vulnerabilitat.
23: I des de Melilla, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar contra el govern espanyol per la crisi de Ceuta i contra els migrants.
2: Que el govern no és capaç de mantenir l'ordre públic en la ciutat espanyola. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo.
23: Núñez Feijóo anirà dilluns a Ceuta amb el president del Partit Popular Europeu.
3: El govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts per millorar la integració dels nouvinguts. L'executiu ho posarà sobre la taula del debat educatiu del país que es farà la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha dit des d'un institut de Vic amb un 60% de migració de 25 nacionalitats diferents que ja disposa d'aquest recurs. Vic, Nati Adell.
5: La consellera vol que aquest model vagi a més a tota la secundària. Els últims dos anys s'ha passat de 19 a 45 aules d'acollida intensives que permeten als nouvinguts estar mig any en aules a banda per aprendre català i fent un procés d'integració social abans d'incorporar-se a l'aula ordinària. Escoltem la consellera.
6: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
5: La Pacolia té 16 anys i va arribar al febrer de Nigèria.
25: Creure en mi, perquè quan has d'arribar tinc molta pressió, molta nerviosa.
5: A la Catalunya Central en aquest curs hi haurà un 20% més d'aquest tipus d'aules. És l'únic lloc del país on aquest model s'ha començat a aplicar també a primer i segon d'ESO. Per cert, una vintena de docents han rebut amb crits la consellera reclamant fets i no promeses.
3: La síndica de Greuges proposa a la Generalitat que es destini un mínim de 73 milions d'euros per fer front al sensellarisme. Ho ha plantejat a la segona reunió de la taula institucional per l'abordatge del sensellarisme, on han participat una cinquantena d'ajuntaments, representants de diverses conselleries i la taula del tercer sector. Barcelona, José Antonio Rodríguez i Mar Riera.
26: Bon dia. La síndica Esther Jiménez Salinas demana un acord de país per tal que la Generalitat destini entre el 0,15 i el 0,2% del seu pressupost de manera fixa i estable al sensellarisme. Només així, diu, es podrà erradicar aquest fenomen de cara al 2035.
27: Bàsicament, això és un acord de tots, per tant, la Generalitat ha de participar. Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
26: A més d'aquesta inversió, proposa 35 mesures concretes per actuar de manera coordinada a totes les administracions, principalment als ajuntaments. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha marxat abans de la trobada, ha dit que analitzaran la proposta i ha explicat que la seva conselleria incrementarà les ajudes de cara l'any que ve.
28: Hem reforçat la nostra aposta per fer front al sensellarisme en la col·laboració dels ajuntaments, fonamentalment a través del contracte programa, on posem més de 15 nous professionals al territori, on passem a 70 àrees bàsiques de serveis socials amb un finançament que s'incrementa en un 50%, amb més de 30 milions d'euros de cara al 2027.
26: La síndica ha emplaçat totes les parts el proper 23 d'octubre per dir si accepten o no aquesta proposta. Una proposta, segons Jiménez Salinas, que ha d'anar en paral·lel a la llei del sensellarisme que porta 4 anys encallada al Parlament.
3: Esquerra Republicana demana més ambició nacional al govern de Salvador Illa si vol continuar comptant amb el seu suport de cara a la segona part de la legislatura. La petició l'ha feta el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, abans d'una reunió del grup parlamentari del partit a Alella, al Maresme. Una trobada que ha servit per preparar el nou curs polític. Alella, Marta Corbalán, bon dia.
4: Hola, bon dia. El principal soci parlamentari del govern ha arrencat el curs marcant distàncies amb el president Salvador Illa. Junqueras l'acusa de no tenir ambició nacional i l'ha avisat que el discurs de la gestió no és suficient.
7: Amb el relat de la gestió i de la pura gestió no n'hi ha prou. D'una gestió que, a més, deixa molt que desitjar. D'una gestió que li falta molt d'ambició nacional. I nosaltres volem aportar aquesta ambició i aquesta raonabilitat que els hi falta als uns i als altres.
4: Aquest serà un curs polític carregat amb el possible desenllaç de l'amnistia i el nou finançament autonòmic, entre altres carpetes. També serà un any electoral amb les municipals i les generals el 2027. Conscient d'això, Junqueras ja ha començat a demanar el vot per Esquerra i ha alertat que qualsevol papereta que vagi a parar al PSOE, al PP o a Vox serà un vot perdut. Ha posat els tres partits en el mateix sac per criticar el desembarcament aquest cap de setmana a Catalunya dels seus respectius líders estatals, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
3: Atenció si sou boletaires. El canvi climàtic farà caure la producció de bolets al Pirineu, tot i que l'impacte pot ser menor si hi ha una bona gestió forestal. Aquesta temporada, de fet, serà força dolenta, perquè no ha plogut. Solsona, Quim Albalate, bon dia.
8: Bon dia, sí, la calor i la sequera faran que la producció baixi, sobretot a zones com el Pirineu, una baixada que ja es comença a notar. Juan Martínez de Aragón és micòleg al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
9: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar, sobre todo, a producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
8: Aquesta caiguda es pot frenar, en part, amb una bona gestió forestal que faciliti el creixement dels bolets. En qualsevol cas, aquesta temporada no serà bona per la falta de pluges. I com que fora de Catalunya tampoc no hi ha bolets, els preus seran molt alts.
3: Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
10: Catalunya migdia. Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
11: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria, premium i celler.
10: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
12: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
14: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
15: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
14: Sí.
12: 18ª temporada.
15: Aquí, aquesta setmana, mano jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
12: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre. Catalunya migdia.
3: Passant 5 minuts a 2 quarts... La Setmana del Llibre en Català arrenca aquesta tarda al Passeig Lluís Companys de Barcelona amb 350 activitats i més de 200 signatures d'autors durant 10 dies. Una de les escriptores internacionals que visitaran la setmana és l'anglesa Claire Pollard, que presenta la novel·la Les Fades Modernes, una revisió, com a mínim sorprenent, de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs, Montse Camps.
29: Pollard fa una recreació molt lliure dels salons literaris femenins que es feien a París durant el regnat de Lluís XIV a finals del segle XVII. Allà les dones, totes nobles, s'explicaven històries basades en rondalles antigues, però que aprenien nova forma a través de les seves pròpies experiències, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats.
30: El matrimoni per elles no era una institució romàntica, no es casaven per amor. Tenia a veure amb la decisió dels pares, la família, la política o raons econòmiques. Aquestes dones explicaven la seva experiència i no denunciaven el patriarcat de manera intencionada. Però, inevitablement, si parlaven del rei, els pares o les relacions entre homes i dones, aquestes experiències negatives acabaven sortint als contes. Els resultats són contes de fades que parlen de violència i resistència, que algunes van acabar escrivint i donen forma a explicar els contes clàssics que coneixem ara. Un llibre deliciós i revelador que publica Club Editor Impedimenta i que presenta demà al migdia, la setmana del llibre.
3: I ara música. El mercat de música viva de Vic defensa que ha estabilitzat el model de fira i que ha arribat al límit de creixement. Aquesta edició han tornat a participar 1.300 professionals, principalment de Catalunya. Vic, Marc Ruiz.
0: Aquests 1.300 professionals són, d'una banda, el límit que permet la logística de Vic i Rodalia, però també allò que fa que el mercat de música viva de Vic pugui ser un mercat de proximitat, i així ho defensa el codirector del mercat, Joan Rial.
1: Vas a fires veure el món on hi ha 5.000 acreditats o 6.000 acreditats, i a vegades acaba sent pitjor el remei que la malaltia, no? Perquè no trobes a ningú, i en canvi aquí la gent el que valora és que és proper, que és eficaç, que és útil, que els escenaris són a prop, que pots anar a peu, que és tot molt amable i que la gent sí, està còmoda.
0: D'aquests professionals, el 80% són catalans, el 15% de la resta de l'Estat i un 5% internacionals.
1: La nova generació de professionals europeus està començant a veure el mercat com l'espai de referència que volem. Que sigui.
0: Aquest matí, la cantant mallorquina Júlia Colom ha guanyat la primera edició del Premi Marc Lloret per la cançó Sa nit és dia. Aquest nou guardó vol impulsar la nova creació musical en català. I pel que fa precisament la música, la tercera jornada del mercat ha arrencat amb un petit concert per a professionals de les avisanques, l'Arenà.
3: I ara, vaga. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya fan avui una nova jornada de vaga per demanar més recursos i més personal. Les bibliotecàries han fet una manifestació unitària aquest migdia pel centre de Barcelona, Òscar Callau.
13: És la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. En el cas de Barcelona, la vaga és indefinida i va començar el 26 de maig. La concentració ha començat a les portes de la seu de l'Associació Catalana de Municipis. Pel que fa a les reivindicacions, sentim Laura Solà, bibliotecària Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Taís Sánchez, que treballa a Sant Julià de Ramis.
16: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
17: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
13: Si el conflicte no es desbloqueja, les bibliotecàries faran vaga també el 16 d'octubre, el 13 de novembre i l'11 de desembre.
3: I acabarem a Sant Sebastià. Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek són algunes de les estrelles que passaran aquests dies pel Festival de Cinema de Sant Sebastià. Oficialment, la 74a edició engega aquest vespre amb una gala d'inauguració on el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic. Pel que fa al cinema català, hi ha prop d'una trentena de produccions, dues de les quals a competició oficial. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
18: Cinco minutos más de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Concha de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras de Daniel Monzón sobre el patronat franquista per la protecció de la dona, i Isaki La Cuesta i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Pel que fa a les estrelles internacionals, Brad Pitt presentarà En el corazón de la bestia, un film de supervivència on l'autèntic protagonista és el gos que l'acompanya. A banda de Herzog, Naomi Watts també rebrà premi honorífic, i Rami Malek, guanyador d'un Oscar per interpretar Freddie Mercury, reivindicarà The Man I Love. A la secció Perles es podrà veure La bola negra dels Javis i el documental palestí Naza, que va rebre 25 minuts d'aplaudiments a Venècia. El 26 de setembre es farà públic el palmarès i serà el moment del relleu a la cúpula del festival. José Luis Rebordinos plega després de 17 anys.
12: Catalunya migdia.
3: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
19: Bona tarda.
3: El Barça jugarà Lliga a Sevilla sense Joan Garcia.
19: I ara, sobre el debat de qui ha de ser el seu substitut, Stenzner o Livakovic.

0: Joan Garcia no jugarà a Sevilla, tampoc l'ha convocat Luis de la Fuente per la selecció espanyola per aquesta aturada. El porter blaugrana, per tant, que aprofitarà aquesta aturada per fer net de les molèsties al genoll. I com dèiem, el dubte ara és qui jugarà demà a la porteria del Barça. Ramon Salmurri, tenim resposta del tècnic de Hansi Flick?
1: Sí, no. És a dir, Hansi Flick no ha volgut mullar-se i dir qui serà el porter titular demà en el partit contra el Sevilla a les 9 de la nit al Pizjuán, però sí que ha deixat entreveure que ara mateix Wojciech Szczęsny està per davant de Dominik Livakovic.
2: Tec knows our philosophy and knows exactly how we want to play.
3: Tec sap quina és la nostra filosofia, la coneix exactament. Té clar del tot com volem jugar i en Dominik està arribant, s'està adaptant a la nostra idea de joc. I aquest és el tema. Pot jugar, està preparat per jugar i és el que ens hem de plantejar. Però sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip, no per a un jugador. Sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip.
2: And we always think about what is the best for the team.
1: Tot això després que l'altre dia, en una roda de premsa postpartit contra el Racing, després de l'error de Tec, que va entrar al descans, li va preguntar molt a Flick i Flick va assegurar que Tec seria el porter titular contra el Sevilla. Avui no ha volgut ser tan contundent. Sí que ha marcat perfil en un partit que diu és especialment important. No oblidem que el vestidor s'ha marcat l'objectiu de sí o sí arribar amb el ple de victòries abans d'aquesta mega aturada de dues setmanes i mitja, i sí que ha donat pistes respecte a l'11 assegurant que Pau Cubarsí tornarà a ser titular després del descans que va tenir contra el Racing.
0: I aquests dies hem parlat molt de les declaracions de Lamine Yamal al programa Universo Valdano sobre la pilota d'or, i des d'avui ja es pot veure l'entrevista i escoltar l'entrevista sencera, i el davanter blaugrana, Salmurri, segueix mostrant, pel que hem anat escoltant, molta confiança.
1: És una conversa que val molt la pena, que s'entén molt com viu i com pensa Lamine Yamal, però que també deixa grans titulars, com per exemple, Laia, un parell de documents que rescatem i que fan referència a això, que dius, a la confiança que sent Lamine en si mateix. Per exemple, sobre el nivell que ofereix i sobre els seus rivals a ser millor futbolista del món.
4: Sí que siento que hay partidos que digo, podría haber ido mucho más sobrado, podría haber hecho muchas más cosas, entonces eso me pone feliz porque quiere decir que aquí 4 años pues se ve muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Yo me doy cuenta entrenando, me doy cuenta de que habrá algún momento que lo que hago es entrenar en cada partido. Entonces estoy muy tranquilo y creo que puede ser difícil encontrar, que yo encuentre a alguien que diga, uff, este está a mi nivel.
1: Aquesta és una, però, per exemple, d'altres reflexions sobre la resta dels seus companys. Li demanen sobre el futbol associatiu i li pregunten pels seus companys d'equip i amb qui s'entén millor el terreny de joc.
5: Con Fermín, yo creo, porque Fermín sabe que cuando hay un contraataque me mira, deja la pelota y empieza a correr para adelante.
6: O sea, prefieres el que busca el espacio antes sí. que el que te la juega al pie o que te la pide al pie. Sí.
5: Yo prefiero eso porque siempre digo que para que la tenga otro en el pie la tengo yo, porque no creo que vaya a hacer nada mejor de lo que voy a hacer yo, pero si vas al espacio entonces sí.
0: Doncs clarament amb aquests fragments i el que comentava el Salmurri, un Lamine amb molta confiança sobre ell mateix i el joc que té com a futbolista, doncs aquesta entrevista, aquests fragments que hem sentit de l'entrevista de Lamine Yamal a Universo Valdano. Parlàvem del Barça, d'aquest partit del Sevilla, que no jugarà Joan Garcia, i avui hem sentit l'entrenador del rival, de l'equip rival, Luis García Plaza, Eudald Serra, que ha parlat del Barça i ha parlat molt bé de l'equip blaugrana.
7: Doncs sí, Luis García Plaza no ha escatimat lloances cap al Barça de Hansi Flick i l'inici que estan fent aquesta temporada, i ha qualificat així el nivell de joc que està exhibint l'equip blaugrana.
8: El rival está mostrando un nivel, yo creo que incluso a veces insultante, o sea, parece que a veces no juega contra equipos de primera división, sino es que no gana, es que los arrasa, o sea, es así, 7 goles, 5 goles, o sea, lleva 5 goles por partido, sus datos son estratosféricos.
7: El tècnic del Sevilla també ha comparat l'actual Barça amb el de l'època de Guardiola, al qual també s'hi va enfrontar més d'una vegada.
8: Mira, yo me enfrentaba al otro Barça, al de Guardiola, ¿vale? Y con ese no tocabas el balón. Pero es que estos, es que estos te generan muchas, muchas, muchas ocasiones de gol. De luego, si llegan aquí y nos gana fácil, entonces habrá que darse cuenta que algo está haciendo ese equipo para pasar a todos los equipos por encima.
7: Com ja va fer dimecres Luis García Plaza després del partit contra el Depor, ha tornat a citar Cesc Fàbregas quan va dir que aquest Barça feia por, però també ha afegit que ells arriben en un molt bon moment i que si fan un partit gairebé perfecte tindran opcions.
0: I avui hem conegut la llista de convocats de Luis de la Fuente per jugar aquests dies amb Espanya. Ja sabem que Joan García no hi serà, però sí que ha creat un bon nombre de jugadors del Barça, jugadors catalans, i també una novetat destacada que arriba des de l'Espanyol, David Gallofré.
9: Doncs sí, la principal novetat, com deies, era el davanter perico Roberto Fernández. També són els jugadors del Barça Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. Destaca l'absència de Gavi i, com hem dit, el porter Joan García per lesió. A més, també hi ha els catalans David Raya de l'Arsenal, Víctor Muñez del Liverpool, Marc Puy de l'Atlètic de Madrid i el madridista Marco Corella. Sobre la convocatòria de Roberto, Luis de la Fuente ha dit això.
10: Y Roberto es un jugador que también le hemos estado siguiendo mucho, pero que ahora es su momento. Tiene un gran inicio de campaña en el Español, lo está haciendo muy bien, encaja perfectamente en esa otra versión de delantero centro que también buscamos.
9: D'altra banda, de la Fuente ha lamentat que el Barça descartés fer l'homenatge als seus campions del món.
10: Me da pena, porque creo que es un reconocimiento en la justa medida de grandes jugadores del club que han ganado campeonato del mundo, que no pasa muchas veces. Allá donde van se lo reconocen, pero obviamente a todos les gusta que se les reconozcan los éxitos y todo el trabajo que haces en tu casa. Pues si no puedes en tu casa, pues ya lo hacen en otro sitio.
9: Espanya jugarà 4 partits de la Nations League, són contra Anglaterra, la República Txeca i un doble enfrontament amb Croàcia. I a la convocatòria de la selecció espanyola sub-21 hi ha també els blaugranes Marc Bernal i Xavi Espar, i el jugador de l'espanyol Javi Hernández, i els també catalans Àlex Valle, Jan Virgili i Iker Bravo.
0: I l'Espanyol juga avui partit de Lliga, rep l'Elx i l'equip que espera refer-se de la sotregada i del mal partit que van fer a Leganés, Sergi Andreu.
11: Sí, un Elx que és el cué de la classificació amb 2 punts, a més a més és l'equip més golejat de la categoria. Això sí, els 2 punts que té els ha sumat fora de casa. És un equip en construcció, el de Martín Anselmi, però que, com deia Manolo, la sala de premsa va posar les coses molt difícils a equips, com per exemple l'altre dia al Madrid.
12: Creo que es un equipo que tiene cosas muy buenas, que es un equipo que en campo del Racing se puso 3-0, casi empata, el otro día se pone con el Madrid 0-2, consigue empatar el partido al Madrid. Es un partido difícil, es un partido complicado, es un partido que el rival, si se encuentra a gusto y no se encuentra, podemos tener problemas, lógicamente, como con cualquier equipo de la Liga. Y lo que digo siempre, nosotros, sin competir al máximo nivel, sin estar perfectos, nos cuesta mucho ganar los partidos, por lo tanto toca eso, estar muy concentrados, muy metidos.
11: L'Espanyol, que té 7 punts, que avui aspira a obtenir la tercera victòria de la temporada i marxar amb 10 punts a l'aturada, i que apel·larà al moment dolç de Roberto Fernández, 6 gols ja del davanter andalús i a les 4 assistències de Javi Hernández. Té la baixa d'Omar El Hilali, l'Espanyol està sancionat al lateral dret de l'Hospitalet, ha entrat a la convocatòria per primera vegada Gorosabel, tot i que en principi no serà titular. I una altra de les novetats d'aquesta convocatòria perica és la del davanter Víctor Mullerat, de 18 anys, del filial. El partit és a les 9, a Cornellà al Prat, davant de l'Elx, 9:15. Començarà a l'antena de Catalunya Ràdio la transmissió del Tot Gira.
0: I al Madrid, Kylian Mbappé admet la bona arrencada de Lliga del Barça, però diu que tot just acaba de començar aquesta temporada, Marcos García.
3: Ha preguntat a Mbappé si el Barça és el rival més complicat del curs, tenint en compte que els de Flick han arrencat molt i molt forts. Mbappé, al diari AS.
13: Bien para ellos. Yo no me gusta hablar de los otros equipos porque yo no estoy ahí. Yo no sé lo que hacen y todo. Pero los partidos, han ganado partidos, pero es el inicio de la temporada.
3: El president del Madrid, Florentino Pérez, us ho dèiem ahir, ha fet avui la seva visita institucional a Ceuta, la mateixa setmana de la polèmica de les samarretes. Florentino diu que la visita no té res a veure amb aquesta polèmica i que estava preparant-se ja de fa temps com a homenatge al president d'honor del Madrid, Pirri, que és nascut a Ceuta.
0: La Lliga F, el Barça juga aquest vespre, ho fa al camp de l'Alavés Montserrat.
14: Les vitorianes són equip acabat d'ascendir a la Lliga F. Han sumat 6 punts en 3 jornades i han guanyat els 2 partits que han jugat a casa. Per tant, l'Alavés repta les actuals campiones de Lliga, el Barça, a Mendizzo Rozza. Les blaugranes, en ple de victòries a la Lliga, sumen 7 campionats seguits i afronten el partit amb la vista posada en el debut la setmana que ve a la Champions. Per això, el tècnic Pere Romeu aposta avui per les rotacions.
15: Intentar seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant la temporada, segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
14: L'Alavés Barça juga avui a les 8 del vespre. Demà l'Ona Badalona, cinquè classificat, rep la Reial Societat, 14è, a les 12 del migdia per Esport 3. Demà a les 4 de la tarda l'Espanyol 13è rep el Madrid Club de Futbol, segon i l'únic invicte amb el Barça.
0: Menys de 9 minuts i seran les 3 de la tarda, ara farem una pausa i després...
16: Amb molta il·lusió, que crec que podem fer un gran paper i poder jugar a la final.
0: Parlarem de la Supercopa de la CB de bàsquet.
17: Catalunya migdia. Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i del Periódico. Informa-te'n a club65.es.
18: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
19: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
18: Entrades a auditori.cat.
20: Prepara't per la tornada amb tota mena de luxes. Equipa't per tornar amb les millors ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Fes els deures i comença el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que et puguis imaginar. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
21: 205 cavalls i només 4,3 litres?
22: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
23: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
24: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.
25: Incendis simultanis.
26: Incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
27: La Catalunya del Nord.
25: Més intensos.
28: És el primer cop que veig un foc tan dolent.
25: Imprevisibles.
29: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
25: Destructius.
30: La terra crema.
25: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La terra crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
31: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
32: Catalunya Ràdio.
31: Som 3CAT.
32: Som 3CAT.
0: I abans de parlar de bàsquet, un apunt més de futbol. A la segona divisió, el Girona juga demà al camp del Cádiz. Ja tenim la llista de convocats per viatjar, Eduard Solà.
33: Sí, amb la principal novetat de Porto, que torna a una llista 10 mesos després que es va lesionar greument el genoll durant un entrenament al mes de novembre de l'any passat i que el va obligar a passar pel quiròfan. En canvi, són baixa Brian Hill i Justin lesionats, Mate Morell i molèsties i pendent de proves, i Abel sancionat. Tampoc hi és Unai, que encara no està a punt. A banda de Júnior i Mauro Furtado, del filial també hi ha Hamoni i Sarasa. El Girona, que ve de perdre a Montilivi davant el Castelló, jugarà demà a les 9 del vespre contra un Cádiz, que és un dels 3 equips de la categoria que encara no coneix la victòria. D'altra banda, ahir al vespre es va confirmar que Esprilla també es perdrà els partits davant l'Albacete i el Mallorca, perquè ha entrat a la convocatòria de la selecció del seu país, Colòmbia, per jugar als amistosos davant Mèxic, Paraguai o Perú. Esprilla s'afegeix a la llista d'internacionals que marxaran aquestes dues pròximes setmanes, amb Benat, amb Ucraïna, amb Pichur i Krapitsov, amb Ucraïna sub-21, Júnior amb Espanya sub-18 i l'As amb Guinea.
0: I ara sí, bàsquet. Badalona serà l'epicentre del bàsquet aquest cap de setmana. El Palau Olímpic acull la Supercopa CB amb dos representants catalans, el Joventut, que fa d'anfitrió, i el Barça. I l'Ernest Macià ha tingut un matí atrafegat per anar a copsar una mica com estan els dos equips aquestes hores prèvies a les semifinals de demà, oi, Ernest?
34: Doncs sí, de Badalona, que és on es farà aquesta Supercopa, a Barcelona, al Palau Blaugrana, perquè la final catalana és possible. Es tracta que els dos equips facin la feina. Qui ho té potser una mica més bé veient com està el rival és el Joventut, que és l'equip anfitrió i que juga davant d'un Baskonia que està fent una molt mala pretemporada. I de fet veuen la possibilitat de jugar a la final el Ricky Rubio, el sentirem ara mateix, una cosa que doncs no vivim al marge de les lligues catalanes des de l'any 2008 a la Copa i a la competició europea, l'Ulep Cup, on la penya doncs va aixecar els títols, però des de llavors la penya que no toca metall i aquesta pot ser, segons el Ricky, una bona oportunitat.
16: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres, som un equip que sí, que anem a guanyar, la mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
34: Bé, demà la penya juga amb el Baskonia i el Barça s'enfrontarà al València, un Barça que ja sap que no podrà comptar amb Tosin Embuomo, un jugador que té una subluxació d'espatlla que es va fer amb el Regne Unit, és un jugador molt important en el joc interior del Barça, però que es perd aquest primer torneig, i en canvi, qui sí que tindrà, però no el Barça, sinó el València, és Nikola Mirotić. Almenys ja ha entrenat 3 vegades, aquest era Mirotić, en la presentació amb el seu nou equip, el València.
1: Mucha seriedad, sin duda. Aún sigo con hambre de ganar. Yo creo que algo que no se me ha ido. En todos los sitios que he estado, he ganado títulos. Yo espero seguir haciendo esto con esa Valencia. Ellos ya van hacia ese ritmo.
34: Això pel que fa doncs, a la Supercopa Espanyola, la gent que hagi anat al barri del Gorg de Badalona ja haurà vist doncs, que al voltant del pavelló s'està preparant una festa impressionant.
0: Doncs això serà demà a Badalona, però avui mateix i ben lluny també de casa nostra, a Abu Dhabi, comença la nova competició, perquè l'Eurolliga ha creat la seva Supercopa, sense el Barça, però sí que amb un clar color català i exblaugrana a les banquetes.
34: Sí, sí, el clar color català és Pedro Martínez, l'ex blaugrana seria doncs Saruna Jasikevičius, que de fet d'aquí a una hora juga el pas a la final contra l'Olympiacos. És el partit més matiner d'aquesta Supercopa. Recordem que és un fus horari diferent perquè juga efectivament a l'Orient Mitjà. A les 4 de la tarda Olympiacos Fenerbahçe i a les 7 de la tarda Pedro Martínez i el seu staff s'enfrontaran al Dubai Bàsquet de Xavi Pascual.
0: I al Mundial de MotoGP, on Marc Márquez, recordem, és líder, aquest matí ha començat l'activitat al Gran Premi d'Àustria amb la primera sessió d'entrenaments. Ara, a les 3, d'aquí pocs minuts, comença el pràctic. Però qui ha estat el més ràpid als lliures, Ami Aguilar?
2: Ha estat Pedro Acosta. El murcià és un d'aquells pilots que encara no han aconseguit cap victòria de Gran Premi i qui sap si Spielberg serà l'escenari. Aquest matí ha liderat amb molt més ritme que la resta, amb unes condicions particulars, 12 graus ambientals i 15 a l'asfalt. Molt radical respecte a tota la calor que hem viscut a l'estiu. La bona feina de Costa ha permès Pol Espargaró agafar-li roda i posar-se segon. I al darrere, els dos co-líders, Jorge Martín i Marc Márquez. El madrileny ens haurà d'explicar al final del dia si el braç dret li respon bé o caldrà operar. I el Tro de Cervera ha estrenat amb tranquil·litat aquest liderat. El campió defensa, a més, la victòria del 2025 en el millor circuit del calendari per la marca Ducati. Demà a les 3, cursa sprint, i diumenge a les 2, cursa de Gran Premi. Els canals digitals d'aquesta casa. El Mundial de MotoGP es juga a l'Univers MotoGP.
0: En atletisme, aquest cap de setmana es fa el Mundial de Mitja Marató a Copenhagen, a Dinamarca. Demà hi haurà les proves de la milla i els 5 quilòmetres, i diumenge arriba la participació catalana amb la Mitja Marató, Carles Vila.
3: Marta Gavimán participarà a la cursa femenina. L'atleta de Valls ha mostrat un bon nivell aquesta temporada, on cal destacar, per exemple, el rècord d'Espanya que va aconseguir a Londres o el de Catalunya a la Mitja Marató de Màlaga.
4: Al Mundial hi haurà un nivell increïble, molt, molt, molt de nivell, així que jo no em fixo tampoc en rivals concrets, simplement doncs jo sé que el ritme que puc o que he de portar, doncs intentar trobar un bon grup que m'ajudi a portar aquest ritme i això, intentar apretar al final. El circuit és bo, vaig córrer a la mitja de Copenhague l'any passat i és un circuit bo, la temperatura ha de ser bona, veurem si plou o fa vent o aquestes coses que no estan a les nostres mans.
3: A Copenhague, en aquest Mundial, també serà l'atleta de Palamós, Said Meixal.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Avui, a més, acomiadem l'estudiant en pràctiques que hem tingut aquests mesos, el David Gallofré, que ens ha ajudat moltíssim i que esperem que també hagi après alguna cosa. Ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Són les...
6: Viu la ràdio.
7: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.

0: Avui, divendres 18 de setembre, obrim el resum setmanal de l'informatiu. L'Institut d'Argentona s'inclou en la llista del centenar de centres educatius prioritaris de Catalunya que es climatitzaran abans de l'any 2028, així us ho hem explicat aquesta setmana. Ho preveu el pla anunciat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que contempla instal·lar sistemes d'aire condicionat, aerotèrmia i ventilació mecànica en els equipaments on la situació per les altes temperatures s'ha considerat més crítica. Però des de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Argentona i l'Institut s'ho prenen en cautela, ja que no han rebut cap mena de notificació i a més afirmen que l'anunci els genera molts dubtes. De moment, l'Institut ja es va posar a treballar en la climatització a finals del curs passat i l'equip directiu es va reunir per revisar el protocol d'actuació davant les altes temperatures. La revisió incluïa la instal·lació de climatització a la biblioteca, la sala d'actes i la zona de docents, així com un pla per desallotjar la segona planta i traslladar l'alumnat a la planta baixa si es donen condicions de calor extrema. Així es garantia un millor confort climàtic. Amb el mateix objectiu, es van plantar 6 arbres nous a la zona del pati per crear més espais d'ombra. Dimarts es va produir un petit incendi a la Riera d'Argentona, però en el terme municipal de Mataró. L'avís es va rebre a 3:45 de la tarda i va quedar estabilitzat mitja hora després. Les flames van cremar un total de 5.200 metres quadrats de vegetació entre matolls, canyes i algun pi entre el barri de Cerdanyola i el polígon industrial del barri del Cros. En l'incendi van treballar una unitat dels ADFs, 5 dotacions de bombers, la policia local d'Argentona, els Mossos d'Esquadra i agents rurals. El telèfon d'emergència es va rebre més de 20 trucades, gràcies a les quals es va poder actuar ràpidament. Els serveis d'emergència agraeixen la col·laboració ciutadana i recorden que encara ens trobem en una situació delicada per l'alt risc d'incendi forestal. Això va ser dimarts i dimecres vam tenir un episodi de pluges intenses i abundants. Fins i tot al vespre vam rebre l'alerta de protecció civil als telèfons mòbils. Per sort, a Argentona no es van produir cap incidència destacada. Al Maresme, els bombers van rebre 3 avisos per inundacions, poc importants en habitatges. Pel que fa al telèfon 112 d'emergències de la Generalitat, va rebre un total de 27 trucades provinents de la comarca del Maresme al llarg de tot l'episodi de pluges. Tot i això, la major part de les trucades a aquest telèfon es van produir des del barcelonès. Aquesta és la Setmana de la Gent Gran i Argentona ho està celebrant amb diverses activitats a la plaça Nova, com la gimnàstica i la dansa. També hi ha hagut cinema al centre parroquial i avui tenim el Gran Quinto. Però el gran dia d'aquesta setmana serà diumenge amb la Festa de la Vellesa. La jornada començarà amb una missa, seguirà el passacarrers i la cavil·la de gegants i l'esmorzar a la sala on hi haurà el Parlament dels Padrins. Aquest any són Paquita Díaz i Joaquim Riera. El dia finalitzarà a la tarda amb el vespreig. I també ha començat la Setmana Europea de la Mobilitat, que s'allargarà fins al dia 22. Argentona s'hi ha adherit un any més amb l'objectiu de convidar els veïns i veïnes a reflexionar sobre com ens desplacem i reduir l'ús del cotxe privat. Per això, diumenge se celebrarà el Dia Sense Cotxes al voltant de la plaça Nova. Montse Cervantes és la regidora de Mobilitat.
1: Tal com vam fer l'any passat, el que farem és prohibir l'accés dels vehicles als voltants de la plaça Nova, algun dels carrers on passen els vehicles i que creiem que de manera innecessària, i és per conscienciar, perquè la gent vegi que no cal per anar d'un costat a l'altre del poble agafar el cotxe.
0: Dins el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, aquesta setmana la policia local també ha començat la formació viària i tallers a les escoles. Aquesta setmana hem destacat 2 persones de la vila. La primera és el nou defensor del Vilatà, Joan Maria Pasqual, que assumeix el càrrec amb el repte d'apropar la institució a la ciutadania. Pasqual inicia un mandat de 5 anys agafant el relleu d'Elsa Flores en un any en què la institució compleix un quart de segle. Escollit pel ple municipal, ha remarcat la seva independència en ser un càrrec no remunerat ni vinculat a la plantilla de l'Ajuntament.
2: Els més perjudicats per l'actuació del síndic poden ser els propis regidors que ara estan governant, perquè són els que vas a dir, escolta, que això no s'ha fet bé o això crec que no funciona correctament. És a dir, no estan a sou de l'Ajuntament, ni molt menys. No estaria bé que fos així.
0: Després d'un 2025 amb només 24 expedients, el nou defensor es proposa fer més visible el servei, que ja ha atès 6 sol·licituds aquest agost. Atén presencialment dilluns al matí i dijous a la tarda amb cita prèvia i podeu recuperar l'entrevista sencera a Joan Maria Pasqual al web de Ràdio Argentona. Doncs la segona protagonista d'aquesta setmana és Alicia López, que es converteix en la primera dona caporal en la història de la policia local d'Argentona. Després de 2 dècades al cos, 10 d'elles en funcions de comandament, López lidera un equip operatiu en una plantilla que compta actualment amb 7 dones. En declaracions al programa Tic Tac d'aquesta emissora, la caporal ha afirmat assumir aquest pas amb orgull i naturalitat, prioritzant el servei a la ciutadania.
3: Al final jo soc caporala perquè he fet una trajectòria professional i perquè he assolit una responsabilitat de comandament. Però mira, sí que crec que és important perquè demostra que les dones, no, poden ocupar qualsevol lloc dins de del cos policial. I també llocs de comandament, perquè és bastant difícil. Nosaltres venim d'una història doncs, que és un cos molt, molt masculinitzat, no? I bueno, costa que la dona tingui un paper visible.
0: De cara al futur, Alicia López no descarta optar a noves places de sergent.
4: Els esports.
0: Aquest cap de setmana comença la Lliga per al primer i segon equip del Futbol Club Argentona. El primer equip debuta en la Lliga Elite i ho fa al camp del Sant Mauro, un dels equips ja consolidats en la categoria. El partit es disputarà diumenge a les 5 de la tarda a Santa Margarida de Montbui. El segon equip comença la Lliga a casa, ho farà dissabte a les 5 de la tarda contra el Bufalà.

El pròxim dimarts 22 de setembre comencen les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra Lladó. El mateix dia 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. Ja han començat les inscripcions per a l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal al Bosquet amb una freqüència quinzenal des del 8 d'octubre i fins al juny de 2027. L'agenda.

Avui segueix la sala que acull aquesta setmana de la gent gran, que acull el Gran Quinto, serà a les 6 de la tarda. Dissabte comencen les rutes de tardor d'Argentona. La primera serà la ruta Casa Puig, obert per obres. Hi haurà dues visites, a les 10 del matí i a 11:45. El preu de la ruta és de 5 euros, però és gratuït per als menors de 12 anys. També demà dissabte, a les 10 del matí, al centre parroquial, torneig de bitlles catalanes dins de la Setmana de la Gent Gran. I el punt final a la setmana dedicada a la gent gran el posarà diumenge la Gran Festa de la Vellesa. La jornada començarà a 9:45 del matí amb l'anada a missa, continuarà a les 10 amb la cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala i es clourà a les 6 de la tarda amb el vespreig i l'actuació de DJ Manel, també a la sala. I aquest cap de setmana el col·lectiu de teatre del Centre Parroquial ens proposa Per la cara, una comèdia esbojarrada que podreu veure dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6. Passem a la informació del temps. Avui cel variable i bastants núvols a tota la comarca. La nit l'hem tingut més fresca, mínimes de 13 a 18 graus, i les màximes es queden igual entre els 20 i els 24 graus. Demà, dia molt més tranquil, tindrem núvols baixos de bon matí i alguna nuvolada a la tarda, però sense cap perill de pluja. Les temperatures es recuperaran una mica amb una nit més suau, mínimes de 14 a 19 graus i màximes d'entre 22 i 25 graus. Acabem aquest repàs a les informacions de la setmana. Fins aquí el resum, el control tècnic. Hi ha estat en Joan Ferrés i a la redacció i locució qui us parla, l'Hisenda Fernández. Que passeu un bon cap de setmana.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc la raïm, la de avui, la de demà, la impossible de canviar.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Viu la ràdio.
0: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.
3: Argentona és xarxa.
4: Connecta't amb els serveis del teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
3: El Facebook del Servei de Promoció Econòmica.
4: facebook.com/sempreajuntamentargentona.
3: A la pàgina web del Museu del Canti.
4: museucanti.org.
3: El Museu del Canti al Facebook.
4: facebook.com/museu.d'argentona.
3: I segueix el museu al Twitter.
4: twitter.com/museudelcanti.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Radio Argentona. Sempre bategant per tu.
1: Radio Argentona.
0: 104.6 FM.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

Radio Argentona. Radio Argentona. Se encuadra Pulsis.

0: El cotxe, primer clac i després rum.
1: Generalitat de Catalunya, per la seguretat, som-hi.
2: Ràdio Argentona.
3: Els millors èxits.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

Radio Argentona. Radio Argentona. Se enquadra Pulsis.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: Avui, divendres 18 de setembre, obrim el resum setmanal de l'informatiu. L'Institut d'Argentona s'inclou en la llista del centenar de centres educatius prioritaris de Catalunya que es climatitzaran abans de l'any 2028, així us ho ha explicat aquesta setmana. Ho preveu el pla anunciat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que contempla instal·lar sistemes d'aire condicionat, aerotèrmia i ventilació mecànica en els equipaments on la situació per les altes temperatures s'ha considerat més crítica. Però des de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Argentona i l'Institut s'ho prenen en cautela, ja que no han rebut cap mena de notificació i a més afirmen que l'anunci els genera molts dubtes. De moment, l'Institut ja es va posar a treballar en la climatització a finals del curs passat i l'equip directiu es va reunir per revisar el protocol d'actuació davant les altes temperatures. La revisió incluïa la instal·lació de climatització a la biblioteca, la sala d'actes i la zona de docents, així com un pla per desallotjar la segona planta i traslladar l'alumnat a la planta baixa si es donen condicions de calor extrema. Així es garantia un millor confort climàtic. Amb el mateix objectiu, es van plantar 6 arbres nous a la zona del pati per crear més espais d'ombra. Dimarts es va produir un petit incendi a la Riera d'Argentona, però en el terme municipal de Mataró. L'avís es va rebre a 3:45 de la tarda i va quedar estabilitzat mitja hora després. Les flames van cremar un total de 5.200 metres quadrats de vegetació entre matolls, canyes i algun pi entre el barri de Cerdanyola i el polígon industrial del barri del Cros. En l'incendi van treballar una unitat dels ADFs, 5 dotacions de bombers, la policia local d'Argentona, els Mossos d'Esquadra i agents rurals. El telèfon d'emergència es va rebre més de 20 trucades, gràcies a les quals es va poder actuar ràpidament. Els serveis d'emergència agraeixen la col·laboració ciutadana i recorden que encara ens trobem en una situació delicada per l'alt risc d'incendi forestal. Això va ser dimarts i dimecres vam tenir un episodi de pluges intenses i abundants. Fins i tot al vespre vam rebre l'alerta de protecció civil als telèfons mòbils. Per sort, a Argentona no es van produir cap incidència destacada. Al Maresme, els bombers van rebre 3 avisos per inundacions, poc importants en habitatges. Pel que fa al telèfon 112 d'emergències de la Generalitat, va rebre un total de 27 trucades provinents de la comarca del Maresme al llarg de tot l'episodi de pluges. Tot i això, la major part de les trucades a aquest telèfon es van produir des del barcelonès. Aquesta és la Setmana de la Gent Gran i Argentona ho està celebrant amb diverses activitats a la plaça Nova, com la gimnàstica i la dansa. També hi ha hagut cinema al centre parroquial i avui tenim el Gran Quinto. Però el gran dia d'aquesta setmana serà diumenge amb la Festa de la Vellesa. La jornada començarà amb una missa, seguirà el passacarrers i cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala on hi haurà el Parlament dels Padrins. Aquest any són Paquita Díaz i Joaquim Riera. El dia finalitzarà a la tarda amb el vespreig. I també ha començat la Setmana Europea de la Mobilitat, que s'allargarà fins al dia 22. Argentona s'hi ha adherit un any més amb l'objectiu de convidar els veïns i veïnes a reflexionar sobre com ens desplacem i reduir l'ús del cotxe privat. Per això, diumenge se celebrarà el Dia Sense Cotxes al voltant de la plaça Nova. Montse Cervantes és la regidora de Mobilitat.
1: Tal com vam fer l'any passat, el que farem és prohibir l'accés dels vehicles als voltants de la plaça Nova, algun dels carrers on passen els vehicles i que creiem que de manera innecessària, i és per conscienciar, perquè la gent vegi que no cal per anar d'un costat a l'altre del poble agafar el cotxe.
0: Dins el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, aquesta setmana la policia local també ha començat la formació viària i tallers a les escoles. Aquesta setmana han destacat 2 persones de la vila. La primera és el nou defensor del vilatà, Joan Maria Pasqual, que assumeix el càrrec amb el repte d'apropar la institució a la ciutadania. Pasqual inicia un mandat de 5 anys agafant el relleu d'Elsa Flores en un any en què la institució compleix un quart de segle. Escollit pel ple municipal, ha remarcat la seva independència en ser un càrrec no remunerat ni vinculat a la plantilla de l'Ajuntament.
2: Els més perjudicats per l'actuació del síndic poden ser els propis regidors que ara estan governant, perquè són els que vas a dir, escolta, que això no s'ha fet bé o això crec que no funciona correctament. És a dir, no estan a sou de l'Ajuntament, ni molt menys. No estaria bé que fos així.
0: Després d'un 2025 amb només 24 expedients, el nou defensor es proposa fer més visible el servei, que ja ha atès 6 sol·licituds aquest agost. Atén presencialment dilluns al matí i dijous a la tarda amb cita prèvia i podeu recuperar l'entrevista sencera a Joan Maria Pasqual al web de Ràdio Argentona. Doncs la segona protagonista d'aquesta setmana és Alicia López, que es converteix en la primera dona caporal en la història de la policia local d'Argentona. Després de 2 dècades al cos, 10 d'elles en funcions de comandament, López lidera un equip operatiu en una plantilla que compta actualment amb 7 dones. En declaracions al programa Tic Tac d'aquesta emissora, la caporal ha afirmat assumir aquest pas amb orgull i naturalitat, prioritzant el servei a la ciutadania.
3: Al final jo soc caporala perquè he fet una trajectòria professional i perquè he assolit una responsabilitat de comandament. Però mira, sí que crec que és important perquè demostra que les dones, no, poden ocupar qualsevol lloc dins de del cos policial. I també llocs de comandament, perquè és bastant difícil. Nosaltres venim d'una història, doncs, que és un cos molt, molt masculinitzat, no? I bueno, costa que la dona tingui un paper visible.
0: De cara al futur, Alicia López no descarta optar a noves places de sergent.
4: Els esports.
0: Aquest cap de setmana comença la Lliga per al primer i segon equip del Futbol Club Argentona. El primer equip debuta en la Lliga Elite i ho fa al camp del Sant Mauro, un dels equips ja consolidats en la categoria. El partit es disputarà diumenge a les 5 de la tarda a Santa Margarida de Montbui. El segon equip comença la Lliga a casa, ho farà dissabte a les 5 de la tarda contra el Bufalà.

El pròxim dimarts 22 de setembre comencen les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serrallador. El mateix dia 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. Ja han començat les inscripcions per a l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal al Bosquet amb una freqüència quinzenal des del 8 d'octubre i fins al juny de 2027. L'agenda.

Avui segueix a la sala que acull aquesta setmana de la gent gran, que acull el Gran Quinto. Serà a les 6 de la tarda. Dissabte comencen les rutes de tardor d'Argentona. La primera serà la ruta Casa Puig, obert per obres. Hi haurà dues visites, a les 10 del matí i a 11:45. El preu de la ruta és de 5 euros, però és gratuït per als menors de 12 anys. També demà dissabte, a les 10 del matí, al centre parroquial, torneig de bitlles catalanes dins de la Setmana de la Gent Gran. I el punt final a la setmana dedicada a la gent gran el posarà diumenge la Gran Festa de la Vellesa. La jornada començarà a 9:45 del matí amb l'anada a missa, continuarà a les 10 amb la cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala i es clourà a les 6 de la tarda amb el vespreig i l'actuació de DJ Manel, també a la sala. I aquest cap de setmana el col·lectiu de teatre del Centre Parroquial ens proposa Per la cara, una comèdia esbojarrada que podreu veure dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6. Passem a la informació del temps. Avui cel variable i bastants núvols a tota la comarca. La nit l'hem tingut més fresca, mínimes de 13 a 18 graus, i les màximes es queden igual entre els 20 i els 24 graus. Demà, dia molt més tranquil, tindrem núvols baixos de bon matí i alguna nuvolada a la tarda, però sense cap perill de pluja. Les temperatures es recuperaran una mica amb una nit més suau, mínimes de 14 a 19 graus i màximes d'entre 22 i 25 graus. Acabem aquest repàs a les informacions de la setmana. Fins aquí el resum, el control tècnic. Hi ha estat en Joan Ferrés i a la redacció i locució qui us parla, l'Elisenda Fernández. Que passeu un bon cap de setmana.

0: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.
3: Ràdio Argentona.
4: Allò que et sona bé.
3: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM. Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
1: Els teus moments a Ràdio Argentona.

Ràdio Argentona. Argentona. Argentona. 104.6.

0: Els teus moments a Ràdio Argentona.
1: Argentona és xarxa.
2: Connecta't amb el teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
1: La web
2: argentona.cat.
1: Busca'ns al Facebook.
2: facebook.com/Ajuntament Argentona.
1: Segueix-nos al Twitter.
2: twitter.com/AJArgentona.
1: També trobaràs les millors imatges del municipi a Flickr.
2: flickr.com/fotos/Argentona.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona.

Bon dia a tothom, comencem ara i aquí el programa número 147 del Maresmejant. Sigueu tots molt benvinguts. Com ja sabeu, doncs ho hem explicat més d'una vegada, nosaltres gravem el programa d'una setmana per l'altra. Doncs, dit això, escric aquesta entrada al programa el divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, dia en què a cada poble de la nostra terra, normalment en un lloc emblemàtic, fem una ofrena de flors. Els que tenen el monument a Rafael de Casanovas ho fan allà, i els que no, en un lloc escollit o més adient per l'ofrena floral. Es depositen les flors. Alguns fan un discurs abrandat parlant del nostre país i de la commemoració del fet de l'11 de setembre de 1714. I es canten els segadors, i ja està, i cap a casa. Però no us volia parlar d'això, que també hi ha més coses. Resulta que avui fa 25 anys que va haver un atemptat terrorista a les Torres Bessones als Estats Units d'Amèrica. Un atemptat al cor dels americans, Nova York, on hi varen morir més de 3.000 persones. Les televisions hi han fet programes especials, les ràdios també. Tothom ha alterat les seves programacions per recordar el salvatge atemptat. Estan mirant reportatges del que va passar fa 25 anys i veient els avions enclastant-se als edificis, he començat a donar voltes a una qüestió. Fa gairebé 3 anys de la gran matança de Gaza. I en aquest cas no han estat 3.000 morts, no? De moment, i que se sàpiga, crec que ja van per als 40.000. Llavors, per quan una programació especial a les televisions i a les ràdios generalistes? O és que uns morts i altres no són iguals? Persones humanes mortes per uns terroristes que aquests portaven turbant i els altres terroristes són morts per terroristes que porten uniformes militars. Vivim en un món en què les lleis, les informacions, en resum, les formes de vida ens venen dictades per una mena de persones amb vestit, corbata i alguns fins i tot barret, que en nom nostre fan i desfan de les atrocitats més grosses. I el més greu és que ho paguem o ho paguen ells amb els nostres diners, I el més greu de tot és que aquests personatges els hem votat. O millor dit, ens creiem que els hem votat, perquè moltes vegades els que hem votat nosaltres tenen uns cordillets darrere que els fan moure com el que són, unes titelles. Podem parlar de Ceuta, podem parlar de Melilla, però llavors afegim-hi l'equació aquí, Gibraltar també, Que això els agrada molt als espanyols i resulta que no entenen per què un dia com avui demanem una Catalunya lliure. Diuen que la història l'escriuen sempre els guanyadors. Sí, però crec que a aquesta frase li falta un tros. La història l'escriuen sempre els guanyadors i els que tenen peles, que en resum són els que sempre guanyen, ja sigui per un costat o per l'altre. Una diada nacional més, i cada vegada, almenys al meu poble, sembla que sigui un dia de festa normal i corrent. Què és la festa de la diada nacional? Res a commemorar? Doncs no. Hem de celebrar que vivim en un país amb cultura pròpia, amb llengua pròpia i amb un tarannà propi. Amb mancances, sí, però valorem el que tenim. Ensenyament, en lluita, sí, però ensenyament. Valorem el que tenim. Sanitat, amb cues, sí, però sanitat. Resulta que molts espanyols volen vindre a currar-se aquí. Alguna cosa deu ser. Som els únics que sabem i ens creiem que som un país i que
podem solucionar els nostres problemes tots sols. No com altres que quan plou o quan fa calor o quan tenen un problema volen que el govern central els solucioni el marrón. I podria posar-vos exemples, però m'allargaria massa. Emprant paraules d'un antic president de la Generalitat, és català qui viu i treballa a Catalunya i el més important, i vol ser-ho. La Constitució espanyola a la que nos hemos dado entre todos diu que Catalunya és una nacionalitat. Doncs això. Avui hem de cridar fort, visca Catalunya, però lliure.

0: A les 11, benvinguda i recepció de les famílies i lliurament del passaport mariner.
1: Hola.
0: Hi ha un fotocall per qui es vulgui anar fotografiant. A 11:15, obertura d'activitats, biblioteca i espai de contacontes.
1: Ai, que maco, no?
0: Més coses. A les 6 de la tarda, jocs en família. Pintem peixos de cartró per al nostre mar dels desitjos, que està molt bé. A 7:15, berenar. A 7:15, contacontes, un altre contacontes, però ara amb la Maria Teresa Fernández. A 8:00, sopar popular de Carmanyola. Cadascú es porta de casa el que vol. I a 9:00, cantada d'havaneres, no ens diuen qui les canta, amb ambientació musical i rifa solidària.
1: Bueno, molt maco. Bé. Molt de poble.
0: Per què no? Continuem. També demà, dia dissabte 19 de setembre, a l'Ateneu Centre Cultural de Mataró, la Margarita i el Llop, que repeteixen també el dissabte a les 6 de la tarda i el diumenge a les 12 del migdia.
1: Però no era Caperucita.
0: No, aquí és la Margarita. La Margarita i el Llop, Doña Virtudes, que vol que li digui.
1: Que moderna, ja l'han puesto nombre i tot.
0: Mireu, la Margarita és una nena sense pare ni mare, a la vista que viu amb la seva àvia. Envoltada de veïnes sorolloses que ni la senten ni l'escolten. A casa també ronda un tiet, un llop enamorat dels contes que fa guardar secrets a la Margarita a canvi de bales de colors.
1: Ui.
0: Deixem-ho aquí. Deixem-ho. I qui vulgui sàpiga més,
1: sembla un punt d'això.
0: La companyia és la companyia d'en Joan Martínez de la Maria Oliver. I aquest espectacle comptarà amb servei de traducció simultània en llengua de signes en català. Cosa que crec que és molt important.
1: Pues sí.
0: Més coses. A què li agradarà? Taller de rumba catalana.
1: Ole.
0: També demà dissabte, dia 19, a les 10 del matí comença el Cafè del Mar de Mataró, aquest taller de rumba catalana. Mataró és una ciutat amb una llarga tradició vinculada a la rumba catalana, un gènere popular, viu, festiu, que forma part del nostre patrimoni musical. En el marc del Dia de la Rumba, a l'exterior de l'edifici del Cafè del Mar, hi haurà tallers intensius gratuïts per apropar aquest estil a tota la ciutadania i fomentar-ne la pràctica col·lectiva.
1: Està molt bé.
0: El taller va a càrrec del PTT Malla i la Georgina Blanc de l'Escola Municipal de Música de Mataró i va adreçat a persones de 12 anys i l'entrada és gratuïta.
1: Això està molt bé, que sigui això, gratuït. Ja sé que això m'agrada molt a mi, que sigui gratuït.
0: Més coses. Continuem. Diumenge, dia 20 de setembre, a partir de 11:15, els jardins de l'antic escorxador de Mataró, baldufada popular.
1: Ai, que maco! A mi m'agraden molt les baldufes.
0: Li agraden les baldufes? Sí. Doncs miri, doncs la festa inaugural del cicle Sortim en Família consta d'una jornada dedicada al món de la baldufa. Durant el matí, famílies d'infants podran gaudir d'activitats participatives, demostracions i espais de joc al voltant d'aquesta joguina tradicional. A les 6 de la tarda hi haurà l'espectacle Tot bé, de la companyia Corolles, on també és la baldufa la protagonista. I continuem, rumba gitana catalana. Abans, a les 10 del matí, hi havia un taller de rumba. Bé, continuem. Concert vermut i taller. També dissabte 19, a 1:15, al Cafè del Mar, com abans, el concert consta d'una part teòrica en què es fa tot un recorregut per la història de la rumba catalana a través de les cançons i un taller en què s'ensenya la pràctica del ventilador. No, no em miri amb aquesta cara. No és el ventilador perquè fa calor. Ventilador és la manera de tocar la guitarra. La mà va com un ventilador.
1: Com fa molta calor, encara, doncs ara ventilador va, ventilador
0: viene. I també s'ensenyaria en taller per ensenyar tipus de palmes, el ball,

0: Vall de Guerra. El taller és a càrrec del PTT Malla i el Christian Malla, que pels cognoms entenc que són família.
1: Mira, es diu PTT, com el llibre, ho sap tot.
0: Continuem. Iomitus, dels Estrelles de Gràcia. Qui és en Iomitus? Iomitus Pichón, membre del històric grup de rumba i catalana Estrelles de Gràcia, destaca per ser un artista carismàtic, proper i molt comunicatiu amb el públic. La seva presència a escena transmet autenticitat, alegria i el caràcter festiu propi de la rumba catalana. Doncs això serà també demà dissabte, però a les 7 de la tarda i ja no al Cafè del Mar, sinó al Port de Mataró. I per acabar, en el Port de Mataró, a partir de les 9 del vespre, Mataró Rumba All Stars. Que jo, el de la rumba i All Stars, què vols que t'hi digui?
1: És que ara tot un bolican.
0: Sí. Doncs un concert de rumba, amb motiu del Dia de la Rumba, a Mataró, amb la col·laboració de grans figures de la rumba com el Sicus Carbonell, la Yadira Ferrer i la Susi Ferrer, i, com no, Mataró Rumba All Stars. Si us agrada la rumba, ja sabeu que dissabte, tot el dia, esteu per Mataró, que ho tindreu.
1: Quina llàstima, no podré anar.
0: Truquem perquè ho suspenguin.
1: Però vostè tampoc, eh?
0: Jo tampoc, no. Perquè estaré aquí.
1: Clar. Vinga. Pues que ho gravin, que volem veure tot això.
0: Continuem. Ja ens anem a l'altra setmana. Diumenge 27 de setembre, a les 6 de la tarda, al Teatre del Cafè Nou, el grup mataroní Pamboli Teatre es presenta una obra en clau de clown que es diu Ring Oh, ai.
1: Ai, mira.
0: Per què no? Per què no? Us ho he dit a les 6
1: de la... És de totes les edats?
0: Sí.
1: Els nens, sobretot, no?
0: Sí. No.
1: En general?
0: Per totes les edats.
1: Oh, mira que bé.
0: Diu, pels nens de 5 anys i pels nens de 99.
1: Ah, doncs, a totes les edats. Sí.
0: Continuem el diumenge 27, però com que és important us ho adelantem. Cançó d'amor i de guerra. Posem-nos dret, eh?
2: Una gran sassuola.
0: Una gran sassuola. El Teatre Monumental de Mataró, entrada 25 euros a general, 23 euros a persones jubilades i socis de foment, i persones aturades i estudiants, i 12 euros a persones amb minusvalesa i infants fins a 12 anys. Per què em mira així?
1: 25 euros...
0: No, 23, en el seu cas, 23.
1: 23, sí.
0: Es pot fer malar amb una cama i dir que és menys vàlida, però que voleu que digui.
1: Bueno, una mica mental, una mica, ho soc.
0: Doncs mireu, per commemorar el centenari de la seva estrena, es va estrenar el 1926, Cançó d'amor i de guerra torna als escenaris en una producció especial. Es tracta d'una versió moderna i alhora fidel que recupera una de les sarsueles més estimades del repertori català. Sarsuela, sí. Hi ha tot un reguitzell de repartiment. Clar. La Mireia Dols, l'Isabel Rodríguez, el Facundo Muñoz, l'Òscar Encines, el Lluís Cintes, el Joan Garrido, l'Helena Oliver, el Joan Carles Roca, el Dani Bernabé, la Neus García, el Miquel Noguera, el Paco Barranco, el Joan Miquel Rodríguez, el Carles Cullell, el Toni Figueroa, el Nicolás Castro, l'Helena Codó i l'Alexandra Ibars.
1: I no m'he acabat.
0: I amb l'acompanyament musical del cor Argemí i del cor de l'aula lírica de Granollers i de l'Esbart d'Ensaire de Granollers i l'orquestra Levar.
1: Mare de Déu, surta molta gent.
0: Molta gent.
1: Llavors no és car.
0: Així m'agrada.
1: Home, tenia que ser coherent, no?
0: Vinga, i continuem. Diumenge 27 també, però ara ens anem a Arenys de Mar, visita guiada al Port d'Arenys. Que pots dir, home, és que al Port d'Arenys hem anat moltes vegades. Sí, però segurament no heu vist coses...
2: Sempre us veuen coses diferents.
0: Coses que us ensenyaran...
1: A mi sap el que m'agrada molt d'Arenys? el trenet. Allà hi ha un trenet?
0: Sí.
1: Que dona la volta i passa per el port i tal. Sí. Maquíssim. I el senyor que ho porta, simpatiquíssim.
0: El trenet, que tots els pobles del Maresme, que hi ha trenet, té un nom diferent. I el poble on vivia jo en deien el Xinutxano.
1: El Xinutxano. Sí. Aquest és caminar en el meu poble.
0: Doncs mireu, té un preu de 5 euros per persona i 4 euros per als infants i els majors de 65 anys.
1: Ai, m'encanta!
0: I comença a les 11 del matí aquesta visita guiada. Va. I de nens, corrents, pugem cap a Vilassar de Mar, on hi ha una roda de cantautores. Diumenge 27 de setembre, a les 7 de la tarda, al Teatre de l'Ateneu, hi han 4 cantautores, em faré mal a la llengua avui, eh?
1: Cuidado, eh?
0: Que són la Maia Miranda, la Magalí d'Atzira, la Mar Pujol, la Edna Bravo i la Judit Neverman.
1: Oh, l'Ignès.
0: He dit 4 i són 5.
1: Sí, sí.
0: Doncs, roda de cantautores, diumenge 27 de setembre, a les 7 de la tarda, al Teatre Ateneu. I de Vilassar anem al Masnou, on hi ha demà dissabte, dia 19, nit d'havaneres i rom, cantada d'havaneres amb degustació de cremat, a càrrec del grup Borinquen i gent convidada d'altres grups d'havaneres per fer una cantada d'aquesta música popular tan arrelada en el nostre país. Això serà a les 9 del vespre a la plaça Tocata del Masnou.
1: Molt bé. Escolti, jo aquest any vaig veure les anxovetes. Oh, que me van agradar!
0: Les què?
1: Anxovetes.
0: Anxovetes.
1: Anxovetes.
0: No, huetes no.
1: És igual.
0: Anxovetes.
1: Com canten, quina meravella. M'han cantat també.
0: Vinga, i per acabar, a l'ella, música Lied de Future.
1: Eh?
0: Música de cambra.
1: Ai, por Dios.
0: Música de cambra. Són músics en residència a l'Espai Escènic d'Arts de l'Ella i fan un concert el diumenge dia 27 de setembre a 6:45 de la tarda amb un preu d'entrada entre 10 i 12 euros, depèn del lloc. I fins aquí l'agenda cultural.
1: Però molt cultural, tot, molt.
0: Déu-n'hi-do. Doncs vinga, deixem-ho aquí.
1: Pues sí.

0: Després de l'agenda cultural de Llibertudes, avui anem de lletres, eh?
1: Ah, sí?
0: Avui anem de lletres.
1: No, a mi m'encanta, m'encanta les lletres.
0: No, no de les lletres aquelles que
1: s'han de pagar. No, d'aquelles abans no m'agrada gens.
0: Aquelles no en volem. Tenim, i a més el tenim aquí, en directe, aquí en el nostre estudi.
1: Al meu costadet,
0: De moment li agrada. Ja veurem si després, quan acabem l'entrevista, ja veurem si encara estarà al seu costat. Tenim una escriptora d'aquí del Maresme, que a més acaba de presentar llibre. Ella és la Imma Mateu.
2: Romeu,
0: perdona. Doncs, saps què passa? Que ho tinc mal escrit, tinc Mateu.
2: Doncs és Romeu.
0: Vaig de memòria, doncs...
2: Bueno, si això és gravat, ho talles, no?
0: Sí, no ho tallarem, però... Però, bueno, és...
1: No passa
0: és
1: allò... nada, rectificat.
0: En canvi, després ho tinc bé, Imma Romeu. Benvinguda.
2: Ben, gràcies.
0: Benvinguda aquí al Maresme Jan. L'Imma Romeu va néixer a Barcelona.
2: Sí.
0: Però, com jo, que no vaig néixer al Maresme, t'has fet gran al Maresme.
2: Sí, vaig venir al Maresme amb, no sé, potser 9 anys o així, i des dels 13, que primer al Masnou i des dels 13 a Vilassar, i m'he integrat totalment. Sí, tinc molt clar que Vilassar de Mar és el meu poble i que sóc del Maresme.
0: Ets penjases.
2: Sí, totalment.
0: Molt bé, i acabes de presentar un llibre que és L'últim viatge.
2: Sí, El darrer viatge.
0: El darrer viatge.
2: Sí, que és el tercer, diem-ne, el que tanca una trilogia. El primer era La cova de les llegendes, el segon, El secret de la lluna plena, i ara El darrer viatge.
0: El primer el vam presentar aquí al Maresme Jan, per telèfon, però el vam presentar.
2: Ah, potser per telèfon, perquè aquí dintre no havia entrat, a la casa no havia entrat.
1: Ah, doncs ara t'agradarà més.
2: Ja pot ser que ho féssim per telèfon.
0: Sí. I el primer... La cova de les llegendes, després va vindre El secret de la lluna plena,
2: sí.
0: I ara El darrer viatge. I és una trilogia que ens parlen de què?
2: Són llibres... A veure, són llibres que jo en principi vaig pensar per jovent, però que després resulta que han agradat a gent de totes les edats, a la gent adulta també els enganxen, aleshores ara ja quan em pregunten per quina edat, dic entre 12 i 112.
0: Que sàpiguen llegir.
2: Sí, a partir dels 12. Més petits encara els costa perquè no deixa de ser que és una novel·la llarga, sense il·lustracions i que ha de ser, si és més petit, realment ha de ser un nano molt, una nena molt, molt, molt lectors, diguem-ne. No? Jo aconsello a partir dels 12 anys. Aleshores, són llibres molt del Maresme. Bàsicament, d'entrada, són llibres d'aventures, els protagonistes tenen 14 anys, però són aventures que es barregen amb història real, i que tot passa a llocs del Maresme, que són llocs reals i visitables, i visiten diferents èpoques i etapes històriques del Maresme que estan ben documentades, fins i tot hi poso una mica de bibliografia, i és una manera d'enganxar-te amb un llibre per la història, per l'aventura, perquè és divertit i perquè és trepidant i t'enganxa, i aprofitar perquè vagi calant una mica i fer una mica de difusió d'aquesta història que a vegades no es coneix prou, que a vegades els instituts ensenyen història de molt lluny i no saps com es va iniciar el teu poble.
1: Bueno, és una manera intel·ligent d'aprendre història, no? També.
2: Sí, hi ha una cosa, és una manera d'anar fent.
0: Hi ha una cosa, com que hem començat l'entrevista amb bon peu, amb lo d'Imma Mateu i així, si m'equivoco ara, passarà desapercebut.
2: No ve d'aquí.
0: Pot ser que em sona de que en el primer llibre, crec, parlaves de Burriac.
2: Sí.
0: Sí?
2: Burriac, a veure, la cova de les llegendes, de la que dona títol, en realitat existeix, és la cova de les encantades, que està al Montcabré, sí. Sota la creu, i que és un dels llocs més màgics que tenim al Maresme. Ja era un santuari en temps dels hiverns, o sigui que imagina't si té història aquell lloc. I bé, en els meus llibres aquella cova té uns poders màgics i és molt protagonista en els tres llibres. Aleshores m'he inspirat força amb llegendes que hi ha de bruixes, de personatges que vivien per allà, el Montcabré, Burriac, la Serralada Litoral, i sí, Burriac i Montcabré una miqueta són presents a tot arreu.
1: Burriac? Jo me vaig comprometre en el castell, sí? De Burriac. Sí.
2: Oh, que bonic.
0: Després devien cremar tot allò, no?
1: Sí, sí. Bueno, jo soc una mica bruixa. Tot tenia que...
2: Doncs ja,
0: hi ha una cosa que aquí, en el Maresme Jan, han passat diverses escriptores del Maresme, uh-huh. i hi ha un fil comú, i és que totes escriviu sobre bruixes.
1: Ah, és que n'hi ha moltes.
0: I el Maresme és terra de bruixes?
2: Potser sí. Hi ha moltes llegendes, ja et dic, per aquí la Serralada, ara s'expliquen poc, els nens prefereixen...
0: Sí, sí, sí.
2: Veure imatges sí. fetes, diem-ne, ara les àvies ja no expliquen llegendes. Però per sort tenim uns quants autors que les han anat recopilant i a mi m'agrada explicar-les i aprofitar. Sobretot en el primer llibre se n'expliquen unes quantes per introduir algun personatge que després... Bé, jo mai asseguro res, però dius aquest personatge podria tenir relació amb aquell de la llegenda i...
0: I aquest últim és el que tanca la trilogia,
2: sí.
0: El darrer viatge. Uh-huh. Per què darrer viatge?
2: Bueno, s'ha de llegir per entendre-ho, diem-ne. Tanco la trilogia de moment, sempre queda una escletxeta per on...
0: Tu fas com la Rowling,
2: per
0: no?
2: Si ara estic en una altra història, però si un dia em vingués el rampell, diem que aquests tres llibres tenen uns mateixos personatges, que la vida d'ells sí que continua de llibre en llibre, però en cada llibre hi ha una aventura diferent, de manera que si algú llegeix el segon sense haver llegit el primer, doncs ho pot passar bé igualment, no? Aleshores, en cada llibre hi ha, diem-ne, un viatge en el temps. Diem, això si estés presentant el primer no ho diria perquè és una mica, entre cometes, spoiler del primer, al principi ells no ho saben, que des de la cova hi ha qui té el poder de viatjar en el temps. En cada llibre hi ha un viatge a una època diferent i per això, com que és el principi del darrer llibre, en part és el darrer viatge en el temps i bé, també es podria agafar en un altre sentit, però aquest no us el puc explicar.
1: Escolta, i quan fa que escrius?
2: A veure, a mi escriure m'ha agradat tota la vida. Mira, quan es va morir la meva mare, que vaig remenar les seves coses i endreçar, em va sortir un conte meu escrit en castellà, perquè jo llavors a l'escola hi anava en castellà quan devia tenir 6 o 7 anys. I que sempre m'ha agradat, però sempre escrivia contes, coses curtes, i mai... passaven de, o a la feina els explicava als nens, però mai sortien de casa, per dir-ho així, no? I feia temps que em voltava pel cap la idea aquesta de fer una novel·la i això, d'aprofitar per explicar-los als joves tot això que a mi m'enamora tant del Maresme, tot aquest patrimoni, perquè penso que, bueno, que se l'han de fer seu, no? I per conèixer les coses i protegir-les, te les has d'estimar i les has de conèixer. I volia aprofitar aquest pla... Feia molt de temps que el portava al cap, però no, entre la feina i tot no trobava el moment de fer-ho, tenia allà aparcat. Fins que va arribar el confinament, i aleshores jo treballava en una escola...
1: Ui, el confinament ha fet molts llibres, eh?
0: Sí.
2: Sí, sí, i la gent, el que no feia amb llibres, feia pastissos, tothom vam fer el que vam poder.
1: Tu ho has fet per no engreixar.
2: No, bé, jo
0: vam aprendre,
2: no soc gens cuinetes, no soc gens cuinetes.
0: Vam aprendre a fer pastissos per el confinament.
1: Jo no, si no, no te digo.
0: Hi ha una cosa de que... jo conec que tens la teva vessant de la fotografia. Mm. Vols dir que aquesta vessant de fotografia no t'ha ajudat també després a escriure aquests llibres?
2: Mira, un punt que relaciona, a mi m'agrada molt fer fotos, ara no m'hi dedico gens professionalment, ho tinc una mica abandonat, diem, però jo sempre faig fotos. Aleshores, potser primer vaig començar fent fotos del meu entorn, de totes les restes arqueològiques i cosetes històriques que hi havia en Palmaresme, vull dir que amb això lliga una mica també amb la intenció dels llibres. I els llibres, tots els llocs que descric, m'agrada molt. Una altra cosa que vaig fer molt durant el confinament va ser recórrer amb totes aquestes muntanyes buscant raconets, coves, cases abandonades...
0: Però no podies sortir pel confinament.
1: Depèn.
2: Caminant, sí. Bé, els primers dies no. Els primers dies van ser més durs, però en el moment que ens van deixar sortir, me'n recordo que només dels de la meva edat, perquè anava per edat, podia sortir des de les 6 del matí fins a les 10, que llavors em creuava l'escala amb la veïna de sota, que era més gran, i no podia sortir fins a les 10. Aquella hora jo me n'anava a voltar per la muntanya. No podia sortir en cotxe, però caminant... Sí que me'n podia anar a Cabrera, Cabrils, sí, Burriac, sí, tot sí, allò sí que clar. Podia anar-hi sense agafar el cotxe.
0: Molt
2: I
0: bé.
2: Aleshores vaig aprofitar per descobrir moltes coses i això sí que m'ha influït en els llibres. I bé, moltes vegades la gent em diuen que...
1: Però has editat i tot.
2: Sí, estan publicats els tres, sí, en Boliana Edicions.
0: Els tres, et tornava a preguntar, ho tens editat a Boliana, tot?
2: Sí, els tres aquests estan editats, publicats a Boliana.
0: A més, amb poc espai de temps.
2: El primer va ser cada dos anys, el primer va ser el 22, el segon el 24.
1: Són buenos, seguro.
0: Cada dos anys.
2: Ara te l'has de llegir, eh?
1: Sí.
0: Ah, clar, és que això és
1: el que... És difícil escriure.
0: Perdona'm una cosa, parlant d'això de que ens els hem de llegir, els podem trobar a les llibreries...
2: Sí, sí, sí.
0: Val. I si no, deus tindre alguna pàgina web?
2: A la pàgina de l'editorial, a la web de Boliana.
0: A la web de Boliana també.
1: Boliana o Boliana?
2: Boliana, amb B baixa.
0: B baixa.
2: Boliana vol dir papallona.
1: Ai, m'encanta la papallona.
2: Sí, és la manera, la parla de l'Alt Urgell i algunes zones, diguem-ne, per Pirineu de Lleida i per allà dalt, em diuen Bolianes.
0: Bolianes.
1: I és difícil que t'agafin... Bueno, té que ser bo el llibre, no? Doncs
2: pues, a mi em va resultar fàcil i va ser, encara al·lucino, eh? Vull dir, perquè, res, va ser allò... M'havien parlat d'ell, vaig trucar a l'editor, hola, em dic Imma, i he escrit un llibre, i clar. I llavors...
0: vale.
2: Sí, feia molt de pal, em va costar molt, però... De fet, jo havia demanat moltes vegades, com que ja et dic que m'intentava documentar, perquè no m'agrada explicar cap mentida quan parlo d'història, a l'Alexis Serrano, que és el cap de l'Arxiu Comarcal.
0: Company nostre d'aquí del programa.
2: Ah, molt bé. Doncs m'havia ajudat molt i havia preguntat moltes coses amb ell i altres historiadors i arqueòlegs que conec de la zona, no? I ell al final em va dir, si vols, quan l'hagis acabat d'escriure, hi faig una ullada, deixa'm-el llegir, i si hi ha una cosa que grinyola molt des del punt de vista històric, doncs t'aviso, no? I quan se'l va llegir va ser ell que em va dir, ara què em faràs? I jo, però no ho sé, jo l'havia escrit per passar-m'ho bé, per entretindre'm durant aquells...
1: Ah,
2: i va ser ell que em va dir, mira, truca aquest, a l'editorial Boliana, millor. I quan el vaig trucar va ser allò, ui, ha de ser molt bo, m'envien molts originals, no tinc gaire temps, el gènere juvenil no es ven, els nans ho llegeixen, bueno, allò que dius...
1: Animant-te.
2: Sí, animant-me totalment, no? Allò que dius, i de què va el llibre? Dic, és que ja no tinc ni ganes d'explicar-t'ho.
1: Lelo, lelo.
2: Sí, li vaig dir, te l'envio, tu llegeix només 100 capítols. Si tens ganes de continuar, de conya. Si em dius que ja t'has avorrit amb els 100 capítols, és que no cal ni que m'ho diguis. I ben bé vaig penjant pensant que no sabria res més d'ell. I al cap de 5 dies rebo un WhatsApp que deia, m'agrada molt, envio proposta de contracte. I jo vaig estar 3 dies al·lucinant. Sí, sí. Va ser, bueno, és un moment d'aquells que recordaré tota la vida. I mira, ja anem arribat al tercer.
0: I anem pel tercer, de moment.
1: Les vull aler els tres, perquè...
0: Però a veure, escolta'm una cosa. Ara ja has presentat El darrer viatge, has tancat aquesta trilogia, i ara què?
2: Ara ja estic escrivint altres coses, però d'altra... Ara no és directament juvenil. I, bueno, ja tinc una...
0: Abans ho has dit i t'he sentit que escrivim llibre juvenil. Quina diferència té el llibre juvenil?
2: Mira, jo penso que en diuen juvenil d'aquest pues simplement perquè els protagonistes tenen 14 anys. I això ja...
1: Com l'època aquí de los 4 o los 3, no?
2: Sí, jo suposo... A veure, era la meva època, jo eren los 5, eh? Los no cinco, és que tot sí, s'apugi, però...
1: Jo sempre liquidando.
2: Jo vaig llegir molt Enid Blyton i suposo que m'ha influït, perquè a mi m'agradava moltíssim, no?
1: Segur.
2: I són llibres així d'aventures.
1: Jo sempre que et digo una
2: mica. Ah, m'he perdut. No sé ni què estava dient.
1: Bueno,
0: no, que t'he preguntat de que...
1: L'edat.
0: Després del darrer viatge...
2: Sí. Això.
0: Què hi haurà? Què ens trobarem?
2: No, em preguntaves això, que quina diferència hi ha entre literatura juvenil. Mira, a mi no... M'agrada més pensar en literatura bona i literatura que no és bona. Aleshores, la gent etiqueta més com a juvenil, bueno, d'entrada llibres on no surti res massa escabrós, que realment és millor que no ho llegeixi un nano molt jove, diem-ne, i bàsicament pues, quan els protagonistes són molt joves. Els protagonistes dels meus llibres...
1: Són reals?
2: No, els protagonistes són inventats. Alguns tenen inspiració d'algú, però...
0: Algun conegut, no?
2: Però bàsicament és això, ja et dic que en principi es va etiquetar com a literatura juvenil, però que m'he trobat que hi ha molts adults que s'ho passen molt bé i que s'enganxen i que,
1: bueno, és maco, això, també.
2: I que els agrada.
0: Veure,
2: penso que és literatura per tots, sí, els públics.
0: El darrer viatge l'has presentat el 2026?
2: Tot just comencem ara, vull dir, sí, que la primera presentació serà a l'octubre a Vilassar de Mar, i la segona Mataró, bueno, no sé, encara estem veient si hi haurà alguna altra, però
0: que
2: la, és ara, és nou d'ara, és nou d'ara.
0: Doncs la meva pregunta és, pel 2028 aquest que estàs escrivint ara o abans?
2: No, abans no. Bé, ara, de fet, tinc un de curtet escrit, que una novel·la curta escrita que està acabada, però que encara no sé què em faré. Està allà aparcada. No, no, està feta, està feta. I ara m'he proposat un llibre una mica més ambiciós, que no em poso data perquè m'he de documentar molt i jo vaig amb calma, clar, jo encara treballo i m'agrada agafar-me un calma. No, ha de ser que em vingui de gust, m'entens? A lo millor hi ha un... Sí, és gaudir-ho. A lo millor hi ha una tarda que tinc temps, però mira, més de gust fer una altra cosa i faig una altra cosa. No, no tinc un horari...
0: No tens l'obligació aquella, no, de...
2: No, i a lo millor un dia doncs em ve molt de gust i resulta que em toquen les 12 de la nit i estic escrivint perquè estic en una estona que m'ho estic passant molt
0: però
2: bé.
0: Però els escriptors que estan en una editorial, no tenen una data per entregar?
2: De moment no m'hi he trobat. Suposo que si és un llibre més per encàrrec o... No sé, en principi no, des de l'editorial mai m'han posat cap tipus de pressió. Sóc jo, quan escric li presento i ja està, no...
0: Molt bé, doncs escolta'm, res, aquí estem esperant. Doncs, primer que res, us recordo, els que estigueu a casa, Editorial Boliana.
2: Que també és del Maresme, sí, que són, sí, llibres Maresme 100%, l'escriptora, sí, l'editorial, el paisatge, la història...
0: I els lectors, majoritàriament, poden ser d'on siguin.
2: No et pensis, eh? Vull dir que fins i tot s'ha llegit algun... Sobretot el primer l'han agafat algun institut com a lectura i, per exemple, el van llegir a Esplugues, el van llegir a Badalona...
0: I fas també allò d'anar a clubs de lectura?
2: Ha sortit poc l'oportunitat, només ho he fet una vegada, però sí, jo qualsevol cosa que em proposin m'engresco i m'apunto, vull dir que ja et dic. I el que em preguntaves dels personatges, són inventats, hi ha qui diu que tenen moltes coses meves, perquè no sé, a mi m'agrada fer personatges molt vius, no que sigui simplement el servei de la història, algú a qui li passi l'aventura que jo vull que passi. Sempre saps molt bé com ho estan vivint, com ho senten, com les seves sensacions i els seus neguits, i aleshores, realment, jo ja, a mi ja no em sembla que me'ls hagi inventat jo, és com si fossin algú que conec, no?, gairebé.
1: Bueno, però això és molt maco, sí, perquè convius amb el personatge.
2: Sí, sí, m'hi poso
1: interior.
2: Jo una mica vic l'aventura amb ells.
1: I jo penso que es necessita, perquè jo que llegeixo m'agrada molt llegir, i... A vegades, de la meva filla, tinc llibres a casa de l'institut i penso, madre de Dios, del amor en mucho, ¿cómo va a leer esto la criatura si no hay quien lo aguante? És que és el que diem, jo sempre, a lo millor és que no seré una molt intel·ligenta i així, però me'n recordo el Tirano Blanc, no veas. Jo me'l vaig així, digo, i quan vaig acabar vaig dir, ¿vale?
2: Bé, ara, jo crec que ara ho vam fent una mica millor, però quan nosaltres érem petites, a vegades ens obligaven a llegir coses que no eren prou adients per la nostra edat, i això no ajudava gens a fomentar el gust per la lectura.
0: Perquè venia d'unes directrius...
2: Clar, jo me'n recordo, no sé, doncs hauria tenir 10 anys, que em van fer llegir La Celestina, primera que no vaig entendre res, i que se'm va fer un cunyàs.
1: Jo me'n vaig passar tota la infància llegiendo El Quijote de la Mancha. Cada dia, un trocito. No l'acabé nunca.
2: Clar, per fomentar que la gent li agradi llegir, li has de donar coses que
0: el motivin, se
2: l'engresquin, perquè ja anirà arribant el moment. Sí que està bé llegir els clàssics, però sí, quan toca...
0: Però a més hi ha una cosa, vull dir, cadascú té un gust diferent. Clar. El que et motivarà a tu, i me l'agafo jo i a mi no em dius res.
2: Sí, sí, tant.
0: I amb ella, ni tu ni jo... una cosa diferent. I llavors el que s'ha de buscar és, jo crec que avui dia ara amb tot això de les proves PISA i aquestes coses de la comprensió lectora, el que s'ha de buscar és que la gent tingui l'hàbit de llegir.
3: Li volia preguntar el tema de...
0: Em sembla molt bé, Joan Maria, però si seguessis allà davant d'un micro, aniria de fauna. Vine, home.
1: Sí, però mira, jo ja has començat.
2: Serem més colla.
1: Clar. Jo ja has començat.
0: Si no, el tècnic ja...
1: I després, a mi m'agrada molt el Julio Verne.
2: Jo n'havia llegit
1: molt, també. Quan jo era petita, comprar-se un llibre valia cèntims. Era
0: Julio Verne, Julio Verne demostra una cosa, doña Virtudes, que té una edat.
1: La tinc.
2: Però jo encara tinc una col·lecció del Jules Verne del meu pare,
1: tota,
2: que n'he llegit molt.
1: Sí. Jo la tinc tota.
0: I ja des de molt petita. Sí. Perquè la meva
1: joventut... Saps el curiós? Que Julio Verne no havia viajado a ningún sitio. Yo vaig anar a los cines Ideal a ver esto de las tres dimensiones, sí. Y me quedé muerta, porque yo era una fan aferrima de que envidia me daba Julio Verne. Y mira, resulta que el señor era de hablar con una persona que viajaba, de otra, lo que tenía también una imaginación.
2: Pero la imaginación... Sí, mira, yo mil vegades havia dit... Això també va ser poder una mica punt de partida dels llibres, no? Veure el castell de Burriac i dir, ostres, qui tingués una maquineta del temps per tornar enrere, sí, i poder veure, sí, això quan era viu, no?
0: Veure el castell.
2: O passejar per aquest poble, pues, com era, sí, 500 anys, sí, abans, no? M'encantaria. Dius, bueno, sí que puc, amb la imaginació, pues, és l'eina que tinc.
1: Ara,
2: no?
1: Ara voy a decir una cosa que no digo porque la gente se piensa que me falta un tornillo. Pero así es. Yo voy al barrio gótico de Barcelona, la catedral y todo eso, y yo digo caballos y espadas. Sí. Porque tengo mucha imaginación.
0: Abans o després.
1: No, siempre. Yo bajo y me imagino, claro, por supuesto.
2: Ara ja està una mica difícil perquè hi ha tants de turistes allà que hi ha, però l'ideal seria passejar sol per allà, sí, i llavors sí que t'hi pots ficar.
0: A mi que m'agrada molt aquest tema medieval i així, quan agafes un bon llibre que t'explica aventures que passaven en aquell moment, estàs llegint allò i ho estàs vivint. I ho estàs vivint millor que una pel·lícula.
1: Sí.
0: Millor que una pel·lícula. I ho estàs vivint. Per què? Per què tinc millor que una pel·lícula? Perquè jo agafo el teu llibre, el llegeixo i en trec unes conclusions. Si el Josep Maria agafa el llibre, se llegeix, en trobarà unes
2: altres.
0: S'assemblaran, potser sí o potser no.
2: Perquè m'hi he trobat persones que han vingut a fer la presentació d'un llibre meu i han trobat coses que jo no sabia que hi eren. M'entens? Que jo no he pensat, oi que bé, no? He aconseguit, sí, sí, sí, transmetre això sense proposar-m'ho, no?
1: Sí, sí. Mira, però... hi ha un llibre de l'institut o de l'escola, no me'n recordo, que és molt bo de nens, perquè clar, fer així els nens actualment, el que diem, o tens molta imaginació per escriure, per si no s'avorreixen, és La mano negra. L'heu llegit algú?
2: No.
1: És seu-lo.
2: M'ho apunto.
1: És seu-lo.
0: Molt bé.
1: Bueno, me muero, Me muero por leerlo.
2: Vinga. I de tot això, junt, en dic la trilogia de les Encantades, que és el... coincideix amb el nom de la cova, aleshores dels tres llibres.
0: Molt bé. He
2: posat un títol a la trilogia, que també
0: cal. Ara només falta que a la cova de les Encantades hi posis alguna cosa.
2: No, mira, a la cova de les Encantades una cosa em fa ràbia és els que van amb l'esprai i posen coses. Sí, això em fa moltíssima ràbia.
0: Bueno, a mi és que em fa ràbia...
1: Bueno, no respecte.
0: Els d'esprai que pinten tot. Sí. Els trens, les parets...
1: Bueno, però les parets...
0: Perdona, ja he tingut fills que han tingut l'època d'anar a pintar, eh?
1: No, però, per exemple, ara, els grafiteros, però grafiteros bons... N'hi ha un poble que està molt a prop del meu, que es diu Falzarà, n'hi ha uns artistes bestials.
2: Sí, sí, realment. Hi han...
1: Sí, però pintar, poder, jo què sé.
2: Home, i menys en una cosa que és un monument arqueològic.
1: Ja, això no és un delicte.
0: Allà no. Res, Imma Romeu, moltes gràcies per compartir aquesta estona aquí al Maresme Jan. Recordeu, El darrer viatge de l'Imma Romeu, editorial Boliana.
2: Això mateix.
0: I t'esperem per al proper.
2: D'acord.
0: D'acord?
2: Ens trobem
0: gràcies,
2: aquí.
0: Gràcies.
2: A vosaltres.

0: és un dia qualsevol en un bar del barri, on, com si d'una oficina es tractés, s'hi troben cada dia a la mateixa hora la canalla. Bé, quan dic canalla, vull dir canalla ja amb solera i experiència, encara que l'experiència pot ser d'un altre temps.
1: Bueno, Paco, ja marxem.
2: Sí, Paco, que arribarem tard encara.
1: Però on aneu ara?
2: De retiro espiritual a Montserrat.
1: Home, si això està molt bé, nois. Que us vagi molt bé aquest de retiro. I pregueu per mi també, si us plau.
2: Gràcies, noi. Ens en recordarem de tu quan agafem el vi de missa i els aromes de Montserrat. I visca la Moreneta.
1: Va, tira, home, tira, no t'enrotllis tant, que encara perdrem el funicular i a veure si haurem de pujar a peu allà.
2: Ramon, encara no em puc creure. Què fem, això?
1: El què? Anar-nos en un retiro espiritual per trobar la pau interior?
2: No, això d'enganyar a les nostres dones durant tot un cap de setmana.
1: Jordi, sisplau, no diguis enganyar, home. Digues desconnectar de l'entorn familiar.
2: I això què vol dir?
1: Doncs mira que durant 3 dies ningú ens dirà: avi, vine a buscar-me a l'escola. Carinyo, vaig a les escombraires. Papa, arregla l'aixeta.
2: Bé, això de l'aixeta ho entenc. L'última vegada que la vas arreglar, vas inundar el lavabo.
1: Ei, però va quedar ben net, eh?
2: Para, para un moment. A veure, repassem el pla.
1: Molt bé, repassem el pla.
2: Diem que anem a les cel·les de Montserrat a fer un retir espiritual.
1: Correcte.
2: Que anem a resar per la pau al món, cantar gregorià i meditar una mica l'om.
1: Exacte, això mateix, menys lo de l'om.
2: Però per què? Llavors què meditem, si no?
1: Doncs el que es medita aquí, lo de l'om, no. Això ho fan a la Índia, collons.
2: Que busquem el nostre jo interior, per exemple.
1: Això mateix.
2: I què fem amb el nostre jo interior quan arribem a l'apartament de la platja?
1: El deixem descansar en una hamaca i que canti l'om.
2: Però no m'has dit que això només ho fan els indis.
1: Home, no, és una manera d'expressar-ho, home.
2: Per cert, jo vaig veure moltes pel·lícules del John Wayne i en cap d'elles hi havia un indi que cantés l'om aquest. Més aviat semblaven gossos cridant.
1: Home, no, aquests eren indis americans. Els de l'om són indis de la Índia.
2: Ah, a mi em sembla que siguin d'on siguin, fan l'indio igual.
1: Va, anem desfent les maletes, vinga.
2: Ramon, estàs segur que ningú sospitarà?
1: I tant que no.
2: Escolta, i per què portes 2 banyadors?
1: Perquè l'espiritualitat fa molta calor.
2: I les xancletes?
1: Per caminar pel sender de la il·luminació.
2: I la nevera portàtil?
1: Per conservar fresca la pau interior.
2: I la baralla de cartes?
1: Mira, nen, per meditar en grup, per meditar.
2: I el dominó?
1: El dominó per aconseguir l'equilibri entre cos i ment, collons.
2: Hi ha una cosa que no entenc.
1: El què?
2: Perquè hem de dir que anem a Montserrat si anem a la platja.
1: Però ets tonto o què? Perquè si diem la veritat no ens deixen marxar.
2: Tan malament estem?
1: Jordi, la setmana passada vaig dir que anava a comprar pa i vaig trigar 4 hores.
2: I què vas fer?
1: Doncs em vaig seure en una terrassa.
2: Durant 4 hores?
1: És que tu no saps que el pa s'ha de deixar reposar.
2: Ui, ui, ui, ja comencem. És la meva dona.
1: Malament rai. Ràpid, posa cara espiritual.
2: I com és? Una cara espiritual?
1: Com si li perdonessis a tothom. Bé, vinga, va.
2: Fins i tot els que ens fan treballar de cangur els nets.
1: Bé, tampoc exagerem. Va, va, va.
2: Sí, sí, carinyo. Ja sortim cap a Montserrat.
1: No. Calla, cony. T'he dit que l'home no és a Montserrat, collons, home.
2: Ah, sí, carinyo, mira. M'ho prenc tan en sèrio que ja penso hasta amb els indis de l'Himalaya.
1: Molt bé, parla a poc, els monjos transmeten tranquil·litat.
2: Sí, estarem en una cel·la.
1: Així, en una cel·la.
2: No, dona, no, que no ens ha detingut la policia. Vull dir una cel·la petita com la dels monjos.
1: Molt petita.
2: Amb vistes al mar, eh?
1: Jordi, hòstia, calla.
2: Ai, perdó. Com que diu la història que fa milions d'anys Montserrat estava sota el mar, m'he emocionat una mica. Què diu? Que elles també marxen a una trobada de puntes de coixí. Va, adéu, vinga. Va, adéu. Passeu-ho bé, eh? Passeu-ho bé.
1: Uf, collons, nen. Així estarem tranquils sense cap trucada més. Que bé.
2: Ramon, tu creus que fem mal?
1: Mal? Estem cuidant la nostra salut mental, Tito.
2: En un apartament a la platja?
1: És clar. La brisa marina neteja les preocupacions.
2: I la cervesa?
1: La cervesa ajuda que la brisa entri millor.
2: Va, camina, que encara arribarem tard a les cel·les de Montserrat.
1: Sí, amic meu, sí.
2: Que bonic són dos avis buscant la pau.
1: Sí, senyor, exacte.
2: I l'adreça?
1: Espera, la tinc aquí. Aquí a la butxaca. Mira, apartament Sol i Mar, tercer pis, terrassa amb vistes.
2: Ramon, em sembla que m'he oblidat les claus de l'apartament.
1: Què?
2: Això sí que no sembla gaire espiritual.
1: Mira el telèfon.
2: Ui, una altra vegada la dona.
1: Coi, que pesada que és la Pepita, nen. Hòstia, és...
2: Què dius, què?
3: Una altra vegada la dona.
2: Ah, val. No, són les claus del graig del Ramon.
1: Què dius ara, home?
2: Que m'ha deixat penjades a la nevera les claus de l'apartament, nen. Que diu que se les emporta a la trobada perquè no es perdin.
1: Ai, mare de Déu, hòsties. Truco a la meva dona i li dic que passaré a recollir-les per la trobada. Mira. Hòstia, Jordi, val més que marxem a casa i desfem les maletes. I fem el retiro espiritual a Can Paco. Ens han enxampat a tots dos.
2: Ullo, doncs cerveses i carajillos espirituals a dojo, nen.
1: Vinga, retiro espiritual a Can Paco.
2: Això mateix, vinga. Paco.
1: Ai, quina cagada, tio, quina cagada, hòsties. Ah.
0: Tot són encerts. Tot són veritats. Tot és un garbuix. Avui, un altre dia més, la canalla ha intentat arreglar una mica més aquest món tan feixuc que, segons ells, recolliran els que ens venen al darrere. Això sí, des de la seva saviesa i la seva oficina, el bar d'en Pepet de Can Fajol.

0: Bé, avui en l'espai d'entrevista aquí al Maresme Jam tenim un artista amb lletres grosses, amb lletres grosses. Ella és pintora, encara que és biòloga de formació. Pinta exposat a mig món. Veig, seria molt llarg dir-vos a on t'has posat, perquè després ens ho explicarà ella, a mig món, i ara està a punt d'inaugurar el proper divendres, dia 25, una exposició que es diu Ecosistema Bosc en el Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Mataró, a la plaça Xammar número 2. Ella és la Marta Duran. Marta, bona tarda i benvinguda al Maresme Jam.
1: Hola, bona tarda.
0: La primera pregunta que em ve al cap, escolta'm, com vas anar de la biologia a la pintura?
1: Ui, clar, és molt llarg d'explicar això, eh? Són molts anys. Vaig fer concretament l'especialitat de botànica, vale? I sempre m'ha agradat molt la natura, les plantes i tal, i va ser realment molt maco. I després vaig estar 10 anys donant classes a superior de biologia, geologia. Però arriba un moment que, clar, amb 10 anys ja vas repetint, i jo necessitava alguna cosa més creatiu i sempre havia pintat. I havia anat a classes també de pintura amb uns bons mestres i vaig dir, bueno, vaig a provar-ho un any i aquí estem després de 30 i pico d'anys, quasi 40.
0: Però veig que has exposat a mig món, no?
1: Perquè... Sí, Déu-n'hi-do, esclar, són molts anys i m'he bellugat bastant, eh? No m'he quedat aquí estancada, sinó que d'una cosa a l'altra, suposo que era el que havia de fer, perquè en biologia no em sortien aquestes oportunitats,
0: saps? Evidentment, però veig...
1: Sí, quan ja dius, oh, i això és complicat, et desanimes, pum, sortia una exposició en algun altre lloc, galeries... Vaig estar molts anys, 10 anys a la Galeria Durán de Madrid, que és important, allà al carrer Serrano, Serrano i Villanueva. Després, 15 anys he estat en una galeria de Dinamarca, la Rasmus Gallery. Vull dir que i ara estic amb una de Hong Kong. El que passa que tinc sort que ella, com que viu a Milà, doncs envio els quadres a Milà, perquè enviar a Hong Kong és...
0: És complicat.
1: És molt car. A part de complicat, perquè es queden a vegades els quadres encallats a Frankfurt o a algun altre lloc, que no arriben a la fira, patint, saps?
0: Sí.
1: I llavors ella me'ls porta per totes les fires d'art affordable, que és on hi ha un nivell bastant important, per tota Europa. Anem.
0: Perquè, una pregunta, i amb aquesta pregunta veuràs que la pintura no és el meu. Quin estil de pintura tens tu?
1: Bueno, a mi em diuen els que hi entenen, entre cometes, diuen que sóc expressionista.
0: Expressionista.
1: Vale? Llavors és una pintura que no arribava, ara ja no parlo d'ara, parlo del que jo feia, no? He estat molts anys pintant uns jardins pràcticament això, molt de color i una miqueta moguts i lliures. No mai les flors han de ser poc tocades. I com a botànica ho sé ben bé, que si les vols fer molt hiperrealistes, queden molt encastades. Per tant, he fet bastant aquesta pintura així de color, colorista i amb textura. I després ara, en aquesta exposició veuran un canvi, perquè ja no són flors, són boscos, però són boscos, ecosistema bosc, que vol dir no és els arbrets, sinó que l'ecosistema és tot un conjunt de plantes que, per resumir-ho en un quadre, no és fàcil. Però bueno, he intentat trobar l'essència de cada tipus d'ecosistema.
0: Una pregunta, Marta. Feu la inauguració el divendres 25 de setembre i fins a quan hi haurà l'exposició?
1: Sí, la inauguració és el 25 de setembre a les 7 de la tarda, allà, com has dit molt bé, al Col·legi d'Arquitectes d'aquí Mataró, en la plaça de Xammar.
0: Sí.
1: Doncs l'exposició va des del 25 de setembre fins al 25 d'octubre.
0: O sigui, estarà un mes.
1: Un mes, ben bé, sí.
0: I per tots aquells que estan escoltant, hem de dir que dijous, divendres i dissabte està obert des de 6:45 fins a 9:15 i els diumenges des de 11:45 fins a 2:15. Per tots aquells...
1: Ara ho estic mirant i sí, des de, el diumenge des de les 11:30, posa aquí, sí? A la 1... A les 13:30, sí, ja ho has dit bé. I llavors és el cap de setmana, més que res que està obert a la tarda, dijous, divendres i dissabte.
0: Sí, perfecte.
1: De les 18:30 a les 20:30.
0: A les 20:30, sí. Tothom que vulgui anar a veure aquests boscos, que aquests boscos...
1: Abstractes, ja
0: sí,
1: són.
0: Que aquests boscos tenen història, perquè he llegit en algun lloc que són els boscos de les Guilleries.
1: Bueno, no tots, però la majoria sí, perquè és on jo, he passejat bastant i encara hi vaig, saps? Perquè la meva família, una part de la meva família era d'allà, la meva àvia, per part del pare, doncs era de Sant Hilari, i el besavi de Viladrau, vull dir que allà hi tenim arrels, no? I érem remeiers, per exemple, i anaven molt pel bosc, i jo crec que he heredat aquest gen. I sempre que vaig a Sant Hilari, doncs camino per boscos, i allà, al ser una temperatura a Sant Hilari, bueno, ara no tant, però bueno, molt temps ha sigut bastant fresquet, la zona doncs té boscos inclús d'avets, de batoses, de pícees, de cedres, cosa que a Catalunya, bueno, si vas al Montseny, doncs també, no? Però vull dir que costa de trobar en una altitud de pràcticament, sí, són 900 metres, 900 i pico, quasi 1.000 metres d'alçada de Sant Hilari. I bueno, i això doncs m'ha inspirat, es veu.
0: Perquè llavors, deixa'm-ho dir així, estàs en el programa Maresmejant. Què passa, que al Maresme no tenim boscos? Que es puguin pintar.
1: Bueno, és que jo del Maresme el que he pintat més és el mar, la veritat. Vaig estar molts anys pintant el mar. I vaig fer una exposició a la Galeria Comas de Barcelona, que hi he estat doncs, 35 anys ben bé llargs, i he fet exposicions, per exemple, recordo d'una que m'agrada molt, que es deia He pintat el mar. No, perdona, He mirat el mar. I allà parlava del Maresme i cada quadre tenia també la seva poesia, saps? Vull dir que... I abans també un altre Mataró que es va titular Més enllà del blau, que eren platges molt grans, quadres bastant grans, i al final de tot hi havia un mar blau o verdós, depèn de la llum, no? El veus diferent, el mar. Per això que del Maresme ja portava molts anys pintant el Maresme, però la part aquesta del mar, més aviat.
0: Però nosaltres estem en la part del Maresme que no té mar, estem a Canyamàs.
1: Ah, a Canyamàs esteu, clar, perfecte.
0: Estem a
1: també, Canyamàs. També per allà també he passejat, perquè jo era de l'agrupació científica excursionista i hem fet moltes excursions per allà, i arbres pues, i boscos, però diferent, perquè jo pintava més un quadre, per exemple, que es veien els arbres, i ara no és aquest el concepte. No es veuen els arbres. Vale? O sigui que les branques no et deixen veure el bosc, no sé com es diu.
0: Pues, sí.
1: Pues ara, ara és al revés. Ara veus més aviat l'essència del bosc, el to del color és el que importa, i potser només hi ha una sola branca que t'indica l'espècie que predomina. Per exemple, n'hi ha un que és molt verdós i tal, i té una branca només amb unes fulles que cauen, així d'un color torrat, i és el Quercus ilex, que és l'alzina, perquè aquí també en tenim moltes, no? El bosc mediterrani és alzinar. I també n'hi ha un que és el pinus, també, que és d'aquí. Vull dir que ja t'he dit al principi que no tots són de, de les Guilleries,
0: Una cosa, sí que he comprovat que cada vegada que vaig amb alguna exposició o miro un quadre, per mi aquell quadre em diu algunes coses que després parlo amb l'autor i resulta que per ell li diuen coses molt diferents, i no solament amb l'autor, cadascú que es mira aquell quadre i veu coses diferents o interpreta coses diferents. És així?
1: Jo crec que sí, i més complicat encara. Jo ho faig encara més complicat, perquè tu amb un quadre meu un dia hi veuràs una cosa I l'endemà et llevaràs i te'l miraràs i en veuràs un altre. O sigui que jo t'ho complico encara una miqueta més, perquè a mi m'agrada aquest misteri, per això són moltes capes de pintura una sobre l'altra, i agafa llavors unes textures que te fan veure coses un dia i un altre dia te'l mires diferent i veus altres coses. Per tant, això és molt maco, que cadascú pues, hi pugui veure
0: sí,
1: alguna cosa
0: que,
1: diferent.
0: Sí, que passa
1: sí,
0: com,
1: sí, sí, sí.
0: Com a la Gioconda, que depèn del costat que et mires, dius, m'està mirant a mi, no?
1: No sé, és una mica sugestiu, això de la Gioconda,
0: sí,
1: però bueno,
0: sí que... perquè
1: sí que...
0: això és una cosa que està escrita i que tothom en parlem i que després la vas a veure i dius, pues, pues sí, sí, però potser en aquell moment a mi no em mirava, Mirava algú altre.
1: Sí.
0: Escolta'm una cosa, i ara aquesta exposició que inaugures el divendres 25, quan surti d'aquí, a on t'anirà?
1: Bueno, no se sap.
0: No se sap
1: encara, no ho sé. No... Sí que hi ha projectes, però de moment no vull dir res perquè s'han de concretar les coses, perquè... Hi ha galeries que estan pendents de veure-ho i
0: yeah.
1: Llavors, clar, prefereixo que primer en parlem. I una cosa que m'he oblidat de dir dels quadres que, i d'aquest

0: Han estat o estan molt abandonats, eh? Branques per tot arreu, que cobreixen inclús rieres, el qual és
1: Sí.
0: fatal després, perquè en un moment la cosa pot canviar si baixa aigua de més amunt. I bueno, sí que tallen els que cobreixen els camins perquè puguis passar. Com a mínim això està fet. Però llavors deixen a la resta del... allà travessant una riera. Que el deixin en un bosc, mira, es va putrefactant, sempre hi ha... El bosc també té el seu cicle, l'ecosistema, no?,
1: Sí.
0: de vegetals inferiors
1: Sí, sí, sí,
0: o
1: sí.
0: fongs,
1: Sí.
0: que no tenen, no saben si vegetals o sí, el que són fongs, doncs que també els hi serveix aquesta fusta castellà, no?, tirada, però també passejant pel Cadí, perquè també he anat a la més alta muntanya, no?, i també ho he vist, que estan abandonats, eh? Després diuen, no, hi ha molta gent que està a l'atur. Doncs, escolta, treure i netejar boscos, netejar, no m'agrada aquesta paraula, perquè n'hi ha que entenen netejar per portar-hi les cabres i que es mengin l'obert. A veure, les cabres no són tontes i no es menjaran el que està sec, que és el que és més incendiari, m'entens?
1: No, i lo
0: Les
1: que...
0: cabres es mengen les brots,
1: I
0: que
1: tu
0: no són tontes, eh?
1: que pintes boscos, igual has tingut que pintar alguna rentadora o algun sofà, que no sé per què estan per allà al mig del bosc, també,
0: També n'hi ha
1: eh?
0: moltes deixalles.
1: Sí.
0: Bueno, és
1: Una
0: horrorós.
1: pregunta. Ja que has pintat boscos, has pintat algun bosc cremat?
0: Bueno, és que vaig fer una exposició a Mataró que hi havia tres, i surten en el catàleg, precisament, que hi havia tres etapes del bosc. Era un bosc que s'estava cremant, que jo vaig dir no el vendré mai, i va ser el primer que vaig vendre, vull dir, no sé mai això. Un bosc que s'estava cremant, no, perdona, un bosc, el cor del bosc natural i perfecte, després l'altre que s'estava cremant, i com havia quedat de cendrós una vegada estava ja cremat, eh? Eren tres quadres verticals i estaven en sèrie i en una exposició que es titulava he tornat, bueno, era en anglès, però he tornat a la natura, eh? Vull dir, alguna cosa així. Ja no me'n recordo ben bé
1: Molt bé.
0: com ho vaig dir, però bueno, que sí que n'he pintat de boscos
1: De boscos cremats
0: cremats.
1: l'has pintat. Oh, per anar acabant, unes preguntes que em queden és quantes obres hi ha exposades en aquesta exposició de l'ecosistema bosc?
0: Vale, mira, de quadros així importants grans, per dir més grossos, perquè Déu-n'hi-do els tamanys són aquesta vegada grandets, doncs n'hi ha uns 15 o així. Però llavors, és clar, hem dit 23 o 24 perquè, a part dels boscos, hi han una sèrie de 6 o, em sembla que seran 6, de més petits, que són escorces de diferents espècies d'arbres. Vale? Això també és molt curiós perquè et trencarà una miqueta la paret aquella tan llarga que hi ha. No? I llavors aquestes escorces pues aniran agrupades i cada una pues és d'una espècie d'arbre que també el podem trobar per allà a les Guilleries o per aquí també al Maresme, eh? I després dos de petitons, bueno, sí, en total pues deuen sumar uns 24, crec.
1: 24 quadres.
0: Sí, no, sí.
1: La
0: Sobre
1: pregunta...
0: fusta, aquests n'hi ha algun de gran que també és sobre fusta, però les escorces fa gràcia perquè tots són sobre fusta amb un bon vestidor que els farà sortir una mica de la paret, vull dir, una cosa una mica més moderna, saps?
1: Molt bé. La pregunta del milió de dòlars. Per visitar aquesta exposició, quant de temps estarem?
0: Ah, bueno, això ja va a gust de
1: A
0: cadascú.
1: gust del consumidor.
0: Sí, jo crec que val la pena fer dues voltes, perquè amb una primera volta ja et dic, no hi ha temps per assimilar tota la informació que jo posaré, perquè posaré si tot surt bé, unes cartel·les que explicaran, a part del títol, pues a sota hi haurà una mica, per exemple, si és un bosc d'àlbers, pues hi haurà Albereda, o si és, no sé, si és una pineda, pues pineda, saps? Hi haurà una petita explicació, i una mica explicació de la tècnica amb què està pintat, que també fa gràcia pues, anar-s'ho llegint. Vull dir, t'hi pots passar bastant de rato, si
1: Ah,
0: vols,
1: i si no és
0: si
1: allò
0: el
1: que
0: tens.
1: I si no és allò que abans ens havies explicat tu, que

0: i vas un dia, fas una passada i tornes a l'endemà amb tots aquells dubtes i tots aquells detalls que ho veus diferent, no?
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: I per acabar, sí, Marta, sí. Una pregunta. Hi ha hagut una època en què bàsicament has pintat plantes, hi ha hagut una època que veig que has pintat boscos, i a partir d'aquí...
1: I també paisatge urbà, sí. Molt de paisatge urbà, però ja també... Jo sóc artista, no sóc una... No em sé repetir, saps, gaire? Ja. I llavors he anat canviant, sí, perquè al principi pues, exposava interiors i després també figura també. Mm-hmm. I en canvi després, pues, una mica com en Monet, no és que m'hi vulgui comparar, però vaig veure una exposició d'ella a París, completíssima i superguai. I dic, mira, figura, paisatge i després jardins, jo també, jardins. I ara, el dels boscos, ell ja no, però, bueno, que si haguéssim viscut més anys, vamos, que anem canviant. És el que ens agrada. Jo crec que t'has de sorprendre tu mateix, no?, sí. Com pintes. Perquè, si no, per anar-nos repetint, com donava classe sempre el mateix, doncs ja m'hagués quedat allà, no?
0: Donant classes de biologia, no?
1: Cada any, explicant el mateix, quasi.
0: Molt bé, doncs, vale. Marta, moltes gràcies per compartir.
1: Gràcies a tu.
0: Aquesta estona aquí al Maràs Majant. I res, ens veurem a l'exposició que s'inaugura el 25 de setembre al Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Mataró.
1: Molt bé, sí, així mateix. Gràcies,
0: gràcies a tu. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Adéu.
1: Adéu-siau.

0: Aquesta temporada continuem parlant de trens, és clar. Si parlem de trens, parlem amb en Josep Maria Cors. Josep Maria, bona tarda i benvingut.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Que ja t'hem sentit abans, però ara és el teu temps.
1: Bé.
0: És el teu temps. De què parlarem avui?
1: Avui dels tramvies.
0: O sigui, no parlem de trens.
1: No, és un altre mitjà de transport. I llavors us diré el que posa el diccionari sobre la definició de tramvia. És un vehicle de propulsió elèctrica sobre rails i mode de transport públic que circula majoritàriament per àrees urbanes i en superfície. Tant pot circular sense separació de la circulació rodada o pot anar que li hagin fet un espai per ell, que només passi ell.
0: Però va per sobre rails.
1: Va, això sí, sobre rails.
0: Una pregunta. Jo de la meva infantesa, que total fa 4 dies...
1: Fa 4 dies.
0: Tinc la memòria de que a Reus hi havia el trolebús.
1: El trolebús que anava de Reus a Tarragona. Que era un autobús i que agafava la corrent, era un vehicle elèctric, i agafava la corrent,
0: com el tren,
1: trole, a través del fil elèctric que penjava.
0: Això no és un tramvia.
1: No, això no és un tramvia, això és un trolebús.
0: És un trolebús.
1: És un trolebús perquè les rodes, o sigui, el conductor governava el vehicle. Anava amb rodes, diguem, pneumàtiques.
0: Però tenia que anar mirant el...
1: Però havia d'anar, anava acollat als cables.
0: A la catenària. Ara últimament ja hem après el que és una catenària, que no ho sabíem, eh? Ara hem après retard, catenària, robament de fils de coure...
1: Incidència tècnica.
0: Hem après tot això, I ara ja sabem el que és una catenària. No. I si més no, ens ho imaginem.
1: El trolebús no deixava de ser un autobús que amb un conductor que ell governava la direcció, maniobrava i tal, i el tramvia és un vehicle que no es pot moure del rail.
0: Perquè va a rails.
1: Perquè va en rail.
0: Però el trole té el rails a dalt.
1: Bueno, allò és per la presa de corrent.
0: Sí, però a més pot té una certa tolerància.
1: Té una tolerància.
0: Bé, continuem, doncs.
1: Vale. Llavors els primitius, els primers tramvies, anaven, se'ls deia tramvies de sang.
0: De sang?
1: De sang. Perquè...
0: Perquè van atropellar amb algú?
1: No. Ah. Anaven, la força motriu la feien en cavalls o mules.
0: Ah. És el que... al principi tot anava amb energia de sang.
1: Tracció animal, sí, sí.
0: Amb tiro animal. Tots hem vist... Aquelles nòries amb l'animal que anava donant voltes i anava pujant l'aigua.
1: Ah, amb una nòria.
0: Amb una nòria i coses així. I ara és apretar el botó.
1: I a l'hora de la sega, també anaven a l'era i només feien que anava a donar voltes per trillant el,
0: sí, sí, sí,
1: el blat. Bueno,
0: com ha canviat les coses, no?
1: Moltíssim.
0: Però ara... Jo crec que arribarà un moment que el preu que s'està posant al combustible haurem de tornar
1: quasi.
0: A agafar el matxo
1: quasi.
0: I vinga. Va, i així dius que la primera línia de tramvia es va inaugurar el 1872.
1: 72, sí. Anava del Mercat de la Boqueria a Barcelona, a les Rambles, fins a Gràcia. Gràcia, en aquell moment, encara era un municipi independent.
0: El poble de Gràcia.
1: El poble de Gràcia, Vila de Gràcia.
0: La Vila de Gràcia, perdó.
1: Vila de Gràcia. Llavors ens anava fins als Josepets, que és el que ara es coneix la plaça Lesseps.
0: A mi els Josepets em sona equip de bàsquet.
1: També.
0: I a veure, hi havia els Josepets.
1: Sí, sí. Jo no l'he conegut, però...
0: Bé, no, tampoc tenim tanta diferència d'edat, eh? És que ara saps, és allò que dius, jo no l'he conegut. Té, aquí t'ho deixo. Doncs vinga, continuem els Josepets, l'actual plaça de Lesseps.
1: Vale, llavors,
0: I aquest primer, dius que anava, era un tramvia de sang.
1: Amb tracció de sang, sí. Llavors van anar, l'Ajuntament de Barcelona anava ampliant les línies, anava donant concessions, i llavors pues, ja teníem això que en l'any 1873 també hi anaven del Mercat de la Boqueria a la Barceloneta, o sigui, el barri mariner de Barcelona.
0: Però només per transport de persones, no mercaderies.
1: No, el tramvia sempre ha sigut sempre ha sigut transport de persones. Sí que hi ha hagut moments puntuals de la història diguem, dels tramvies que els han fet servir a vegades per transportar correu. Això sí, però aquest camp encara no li... Ja, si a cas, ja en parlarem.
0: Encara no hem estudiat aquest camp, no? Molt bé. Després d'anar a la Barceloneta, cap on van?
1: Bueno, doncs llavors cada companyia feia la seva... L'Ajuntament els hi donava permís, però diguem cada companyia agafava i feia el trajecte que a ell li semblava més adient.
0: Muntava els seus raïls.
1: Muntava els seus raïls, deia, pues, ara aniré d'aquí cap allà. Bueno, i si l'altra companyia del costat volia anar cap a un altre lloc, no es preocupaven un de l'altre de dir, hòstia, pues, podríem que un pogués fer transbordament. No, cadascú, això va venir molt més tard.
0: Molt bé. I llavors, no s'unifiquen en algun moment?
1: Es van unificar...
0: O tots anaven amb una ampla de via diferent?
1: No, hi va haver moments que cadascú tirava amb el seu ample de via que li semblava que li anava més bé. Hi havia ample mètric, o sigui, ample d'un metre, de mil mil·límetres, n'hi van haver que hi havia l'ample internacional, que és el de metro 43, i hi havia línies de tramvia que feien servir l'ample nacional, diguem el que està fet servir fins ara, ha estat fent servir Renfe, que és el de metro 63, però sí que després hi va haver un moment que van dir, bueno, potser unifiquem criteris, perquè el que no pot ser és que tu siguis una empresa i tinguis tres models diferents de vehicles i tres tipus de motoritzacions, tres tipus de bogis, tres tipus... Clar, això amb una empresa tampoc li va bé.
0: Tres tipus de bogis?
1: Bogis són els carros. Els carros, diguem, on van acoplades les rodes i els motors. Que acostumen a ser de... I els que són d'un eix, vull dir, no hi ha carro, vull dir, el motor està acoplat allí, però els que són de bogis, el bogis són, diguem, les quatre rodes, quatre i quatre, quatre al davant i quatre al darrere, i en aquestes quatre també hi acoplaven el motor, i eren els, i és això, el bogi llavors anava enganxat a la caixa del vehicle, que és el que et feia anar,
0: que era el que
1: et guiava per les vies.
0: Molt bé, i llavors arribem al punt en què es crea Tramvies de Barcelona.
1: Sí, Tramvies de Barcelona és... La va fundar la Barcelona Tramway Company Limited, una companyia belga. La van fundar en el 1872.
0: Sempre han de vindre els de fora a muntar-nos coses aquí.
1: Perquè fora aquests sistemes ja els havien, ja portaven temps rodant, i aquí, per circumstàncies X, sempre anàvem endarrerits, i llavors, ostres, aquest sistema funciona, bueno, doncs va, anem a portar-ho, ah, aquest sistema funciona, i llavors va ser arran d'això que van anar agafant models d'altres llocs per implementar-los a la ciutat.
0: Però aquesta Tramway Company Limited diu que va absorbir quatre
1: empreses que hi havia en aquell moment, diguem, d'empreses diferents de diferents...
0: Empreses locals.
1: Empreses locals, sí.
0: Això, la multinacional que arriba i es menja l'empresa local, no?
1: Bé.
0: Clar, o sigui que el 1800 i pico també passava això.
1: També passava.
0: No és que passi
1: no
0: ara.
1: No és una cosa d'ara.
0: Molt bé, quines empreses eren aquestes empreses locals que va absorbir?
1: La Societat Catalana de Tramvies, la Societat del Tramvia de Barcelona, Eixample i Gràcia, la Companyia Nacional de Tramvies i la Companyia Catalana de Tramvies.
0: I la majoria de capital diu que era d'inversors britànics.
1: Britànics i belgues també.
0: Ja semblen equips de futbol, tu, que tenen inversors d'altres països.
1: Clar, suposo que no, aquí no deurien tenir prou empenta, fins que venen els de fora i diuen, escolta'm, que això pot funcionar. Bueno, va, però anem a provar-ho.
0: Sí, sí, no, no. Evidentment.
1: O sigui que el tema de tramvies a Barcelona, doncs ja dic, va començar això en 1872 i va anar evolucionant fins que els van suprimir en el 1972.
0: Per autobusos.
1: Claro, perquè en aquell moment era el que imperava. La gasolina o el gasoil era econòmic, el vehicle, tothom tenia vehicle, donaven més valor al transport privat i autobusos, camions i d'això, que no al transport, diguem, ferroviari o tramviaire.
0: Tramviaire. I a més, com que un tramvia va ser el que va atropellar en Gaudí...
1: Desgraciadament va ser fora, el que va
0: fora
1: atropellar...
0: Fora tramvies. Sí. Pues... Cosa que ara torna, tot torna.
1: Sí, exacte.
0: Diguem, tot torna.
1: Ja porta, Barcelona ja porta uns anys, des del 2004, que va ser quan van fer el Fòrum de les Cultures, que van tornar a implantar el sistema tramviari a Barcelona.
0: Per què? Perquè em refereixo de que dius, si havíem eliminat els tramvies pels autobusos
1: i ara
0: tornem a muntar una línia de tramvia, quin avantatge, què hi guanyem?
1: Pues que fins ara no se n'han donat compte, o si se'n van donar compte en el seu moment, vull dir, va passar així, van passar pàgina, que el sistema, diguem, rodat, autobusos, camions, o sigui, el transport públic, diguem, sobretot de superfície, perquè el que va per sota terra és el metro i el metro sempre ha sigut elèctric, els autobusos contaminen. Canvi climàtic, escalfament global...
0: I ara els autobusos també són amb motor elèctric.
1: Ara hi ha els autobusos que són elèctrics, hi ha els autobusos, els híbrids, que són un mix entre motor de combustió i bateria. N'hi ha d'altres que...
0: El punt crític és la bateria. Això un dia hem de parlar de dir què és millor. Parlem de canvi climàtic, parlem d'ecologia, què és millor, un cotxe
1: de combustió
0: o
1: un vehicle
0: elèctric?
1: Perquè el millor, diguem, per fer aquell vehicle, l'elèctric, el de combustió contamina X, però per fer el de bateries, tots els components...
0: Això hi ha versions, sí. Suposo que depèn de en quin ram treballes, defenses una cosa o defenses l'altra, però estaria bé algun dia buscar algun especialista que ens en parlés. Però va, continuem amb els tramvies. Vinga.
1: Vale, doncs mira, l'Ajuntament de Barcelona, llavors en l'any 52... Va ser quan va municipalitzar el servei del transport tramviari i llavors va afectar els tramvies, els metros i els autobusos. Llavors van fer lo del absorbint el ferrocarril metropolità de Barcelona, el gran metropolità de Barcelona, que eren dues línies de metro de dues empreses diferents, i llavors va ser, i tramvies, o sigui, ferrocarril transversal, que era el que anava per la plaça Espanya, la Gran Via i, diguem, cap a Glòries, el gran metro, que era el que anava de Jaume I o de Correus fins a les Ceps, aquest era el gran metro, i llavors hi havia les empreses de tramvies. El que passa que el gran metro, quan arribava, era una línia comú des de les Ceps fins a l'estació d'Aragó, que ara es diu Passeig de Gràcia. I allí se separava, feia una Y. Cap a l'esquerra, t'anaves cap a Urquinaona i Correus, perquè baixaven pel Passeig de Gràcia. Arribaven a la plaça, i abans d'arribar a la plaça Catalunya ja se separava. Llavors, abans d'arribar a la plaça Catalunya ja s'anava una branca cap a Urquinaona i Correus, i l'altra branca, diguem, la branca de la dreta, arribava a la plaça Catalunya i baixava per les Rambles fins a Liceu.
0: Molt bé.
1: Llavors, això va ser el primer embrió del que avui és TMB, Transports Metropolitans de Barcelona.
0: Perfecte. I llavors arriba un moment que dius que hi ha el tramvia anomenat de foc.
1: Igual que hi ha una pel·lícula. Exacte, el tracció de sang, que eren els tramvies que anaven tirats amb tracció animal, cavalls, mules. La pel·lícula aquella, un tramvia llamado Deseo.
0: Sí.
1: I després hi ha el tramvia de foc, que no deixava de ser un tramvia, però tirat per una locomotora de vapor. Que després, diguem, amb el temps van veure que allò tampoc acabava de...
0: Esclar, llavors que tenia que portar...
1: Era com si fos un ferrocarril pel mig de...
0: Perquè tenia que portar el que era la màquina de vapor i el magatzem de combustible.
1: El magatzem del carbó i l'aigua, i després el... I allò pues, no deixava de fer pues, soroll...
0: Contaminació.
1: Però clar, era el material que hi havia en aquell moment. I era aquest tramvia era el que anava cap al poble de Sant Andreu, que en aquell moment era Sant Andreu del Palomar, bueno, ara, el que passa que encara era
0: igual
1: municipi,
0: que Gràcia, era la vila de Gràcia.
1: Pues, Sant Andreu del Palomar era també un municipi independent.
0: I es va inaugurar el 1877. Ens estem movent a la dècada del 70, van començar el 72 i aquí el 77.
1: Sí, sí. I llavors pues, tot això pues, també tenia, com estaven preparant l'Exposició Universal de Barcelona del 1888, pues, clar, tot això, aquestes millores o aquestes tecnologies desconegudes, pues, clar, tot això era una manera de donar una empenta a la ciutat per dir, mira, què tenim.
0: Sí, sí. Molt bé. Llavors, el 1890... es van posar en marxa ja quatre línies.
1: Sí, Sant Andreu, Sarrià, Sant Gervasi... Ah, bueno, no. I després anava un altre que anava cap a Badalona. Hi havia un tren, o sigui, un tramvia, que arribava fins a Badalona.
0: Fins a Badalona? Està bé, eh? Ja ho sap l'Obiols, això?
1: Si no ho sap, això està en els llibres d'història.
0: I diu que les locomotores es van importar al Regne Unit.
1: Sí, perquè en aquell moment el Regne Unit, com va ser el país que es va, diguem, inventar el ferrocarril, van donar empenta a la caldera de vapor i la van millorar fins i transformar per fer tracció de trens, doncs clar... en aquell moment la Gran Bretanya era el, diguem, el primer fabricant. Vull dir, clar, no és que no hi hagués competència, sinó que, com van ser els primers, són els que tenien la tecnologia més avançada.
0: I llavors, a partir d'aquí, ja tenim la tracció elèctrica.
1: La tracció elèctrica, que això ha sigut... Pues no contamina, fan menys soroll, i això, doncs... Pues...
0: Que és la, diguéssim, el tipus de tramvia que coneixem tots. Fins i tot el tramvia de Mataró a Argentona.
1: Argentona, ja, aquest ja anava amb electricitat.
0: Amb trolè?
1: No, era... Amb trolè, sí, exacte, perquè el trolè era...
0: Amb trolè?
1: La verga que
0: connectava amb la... Connectava a dalt. Perquè n'hi havia tramvies que agafaven l'electricitat per baix dels rails, o no?
1: En aquest moment, sí. Hi ha una línia dels nous tramvies de Barcelona que agafa la corrent per sota.
0: Per sota.
1: I ja no hi ha fil elèctric i està fet de tal manera que nosaltres, encara que el trepitgem, no ens passa la corrent.
0: No saltem.
1: No és allò que quan s'han donat molts accidents, imprudents o fets expressament de que et puges en el sostre del comboi i
0: toques
1: i sense tocar només fas l'arc elèctric,
0: i ja
1: et passa,
0: ja en tens prou,
1: ja quedes fregit.
0: Val, perquè aquestes màquines, aquests tramvies, amb quina... Què van, a 220?
1: No, no. Van a 750 o 1.500
0: vols. 1.500
1: vols. No, no, vull dir, van amb una potència forta. No són els 220 que tenim a casa.
0: No, no, no, per això, per això. Molt bé, vinga, va, continuem. I això dura fins als anys 60?
1: Sí, diguem, els tramvies, diguem, donen servei a la ciutat, i alguns barris, diguem així, de fora de la ciutat, però arriba un moment de que l'Ajuntament també s'hi posa de cul entre l'Ajuntament, els diaris, l'opinió pública, que si hi ha accidents, que, per exemple, l'accident del senyor Gaudí, vale, però allò va passar el 1926 i els tramvies els van eliminar, van deixar de circular el 1971 o 72.
0: Però perquè llavors va
1: 71.
0: Ser... Sí, perquè llavors ja hi havia molt de 600...
1: Ja hi havia molt de trànsit,
0: molt de
1: trànsit, i llavors pues, el tramvia molestava.
2: Jo soc una antigua, d'on tramvia?
0: Vostè no d'on tramvia, Banya Virtudes?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. I era encantador.
0: I la van deixar pujar?
2: Sí,
0: sí,
2: sí, perquè era molt bona. Era, ja ho he dit.
0: Era, era.
1: Clar, és que hem de tenir en compte de que els tramvies, encara que van pels carrers, van guiats pels raïls.
0: Pels raïls, sí.
1: Clar, llavors, clar, si et trobes amb el trànsit dels vehicles que van i venen i et trobes amb un tramvia que ha de passar o que s'espatlla, si no hi ha corrent, el tramvia es queda al mig de les vies. Fins que no ve qui sigui a espènyer-lo i a treure'l del mig de la circulació, doncs clar, en aquell moment i era el boom de la...
0: I a més a més, que cada vegada hi havia més cotxes que envaïen l'espai del tramvia.
1: I avui en dia encara n'hi ha, perquè vull dir, el sistema tramviari no és un invent de fa 4 anys o 20 anys, fa 150 o 160 que els trens i els tramvies van per les vies, van pel mig de les ciutats, i tu t'has d'esperar a que quan ell passi, perquè ell no esperarà.
2: Pero sí. Funcionan, ¿eh? En Suiza yo me quedé estupefacta. Querer pasar...
0: Aspaterrada.
2: Aspaterrada, eso. ¿Eh? Íbamos en coche, la faena que tuvimos para llegar al hotel. 2 horas dando vueltas, no había manera.
0: Porque... A arder el tranvía.
2: No, es que todo era paso de tranvías, todo. Y rápido, ¿eh?
0: Bueno.
2: Y ecológico.
0: Aquí encara tenim els raïls de Mataró a Argentona, encara hi són.
1: Encara hi ha en alguns llocs. Que els conservin, que potser algun dia es despengi algú i diuen, ah, vinga, va, anem a tornar a recuperar el tramvia.
0: Farem un tramvia amb bateries elèctriques, que contaminaran més que si fos de gasoil, però com que és d'elèctric...
1: És ecològic i tindrà etiqueta zero, doncs...
0: Sí. Bueno. Sí, a més, els tramvies poden entrar a les zones de baixes emissions?
1: No, aquestos, diguem, com és transport públic, vol dir, tenen tots els...
0: Tenen
1: tots els plàcets de...
2: Si paguen, sí.
1: No, però vol dir, al ser tracció elèctrica, la tracció elèctrica, diguem, no contamina, com pot contaminar un vehicle de combustió.
0: Ja. No, bueno, està bé perquè això de les zones de baixes emissions obliga molta gent a comprar-se un cotxe nou, encara que no pugui.
2: És un poco complicado,
0: sí.
2: Sinceramente.
0: Però bé,
1: d'això seria per parlar per un altre programa, perquè
2: jo crec que més... ¿Hasta qué año funcionó? Yo me acuerdo que había...
1: El tranvía blau.
2: Sí, yo me acuerdo que... Y en ese también he subido.
1: Hasta el 2008.
2: Ah, ¿ves? Porque yo me acuerdo...
1: Estuvo funcionando.
0: Ya, yeah.
2: ¿Y por qué lo quitaron? Pues era buenísimo.
1: Porque tenían que hacerle obras de mejora, y esas obras de mejora...
0: Pero cuando estiguin fetes las obras, tornarà a funcionar, van dir, ¿no?
1: Pero el més calent està a l'aigüera.
2: Ah, entendido.
1: O sigui, no hi ha data de...
2: Pues es
1: de,
2: una...
1: de tornada a posar en marxa.
2: Pues es... Bé. Una actividad muy chula,
1: sí.
2: De Barcelona, porque,
1: sí.
2: Oye, ¿quién puede subir en tranvía hoy en día?
0: Fem un repàs ràpid, que ens hem
2: anat
0: menjant
2: el tema. Vinga, fes un repàs ràpid.
0: De la mateixa manera que hi havia el de Mataró a Argentona, hi havia el de Montgat a Tiana, veus, aquest no el sabia. I el de Reus a Salou, aquest sí, aquest hi he pujat. Això demostra que tinc una edat. He pujat el tramvia que anava... La gràcia era que a l'estiu, quan volíem anar a la platja, agafàvem el tramvia, que ja en dèiem el carrilet, i baixàvem a Salou, ens banyàvem, passàvem el dia allà i tornàvem a pujar amb el carrilet. Era el transport que utilitzava.
1: I era una atracció.
0: Tot Reus. És que en el seu moment, clar, parlo d'uns quants anys enrere, no és que fos l'atracció turística, no, és que era l'única manera de poder baixar a Salou, perquè no teníem, en aquella època, les famílies
1: sí, però també el feien,
0: no teníem cotxes. No,
1: però també el feien servir per... Aquest sí que el feien servir per mercaderies.
0: Ja. Yeah.
2: Bueno, sí, però podria bueno, ser una Reus, solució,
0: Reus,
2: no?
0: Reus sempre han sigut molt negociants. També hi havia el carrilet d'Olot a Girona.
1: Sí, bé, aquest el van inaugurar el 1911 i el van clausurar el 1969. El de Salou el van inaugurar el 1887 i el van clausurar el 1975. El de Montgat i Tiana el van inaugurar el 1916 i el van tancar el 1955.
2: Ostres!
0: Aquest.
1: El de Mataró Argentona, aquest el van inaugurar el 28, el 1928, i el van clausurar el 1965. Sí. Coses que funcionaven, però per històries X, pues...
2: Pues mire, yo pienso que ecológicamente iría muy bien y económicamente también, porque tal como está la gasolina y el gasoil...
0: Ara has fet en recordar que hi ha una cançó que parla, no sé, de la gasolina.
2: Sí.
0: Doncs jo cada vegada que vaig a un dipòsit al cotxe me'n recordo de la cançó, perquè cada vegada, ara ja, omplir el dipòsit al cotxe, fins ara eren, primer eren 60... Después 80, y ya, ya he pagado 99 o 90.
2: Yo le diré luego, porque si no voy a hacer publicidad, lo que tiene, ¿dónde tiene que ir a poner gasolina?
0: No.
2: Sí. Sí.
1: Aquest estiu, al poble d'Almansa, la província d'Albacete, he pagat el gasoil a 2 euros amb cèntims.
2: Pues bueno, nada.
1: Perquè, 2 o 5, o sigui.
0: Ja saps el que diu la cançó, que el mal ve d'Almansa.
1: Ah.
2: No, pues en la zona de Castellón, estava més caro que normalment, però mucho més barat que en Barcelona, eh?
0: Bueno, és que aquí a Catalunya tenim certes prebendes i una és que paguem les coses més cares que altres llocs.
2: Sí.
0: Senyors,
1: pues parlem això, diguem, l'últim tramvia el tenim en l'any 1971, a la nit de Sant Josep del 1971, i durant aquests anys no hi ha hagut. L'únic que ha supervisgut una mica ha sigut el tramvia blau del Tibidabo, que el van clausurar ara fa el 2008, en l'efecte. Van dir que el suprimien perquè li havien de fer unes obres de millora. Aquestes obres de millora no s'han dut a terme i...
0: Ni se sap quan.
1: Ni se sap. Però ara tenim un altre tramvia que va per Barcelona, que inclús arriba a Sant Adrià de Besòs i a Badalona. Però això ja serà...
0: El
1: tram.
0: Però això serà un altre capítol.
1: Això ja és un altre capítol.
0: Doncs Joan Maria, moltes gràcies. I ho deixem aquí. Fins a la propera.
1: Fins a la propera.
0: Res, nois, fins aquí. Nosaltres marxem. L'equip avui ha estat format per a Lluís Blanc als controls i muntatge musical, Marga Silvestre a la producció, Josep Maria Cors, Doña Virtudes i qui us parla, Jordi Renyer. Tornarem la propera setmana a la mateixa hora. Esperem que estigueu tots bé i recordeu, sigueu feliços. Salut!

0: Avui, divendres 18 de setembre, obrim el resum setmanal de l'informatiu. L'Institut d'Argentona s'inclou en la llista del centenar de centres educatius prioritaris de Catalunya que es climatitzaran abans de l'any 2028, així us ho ha explicat aquesta setmana. Ho preveu el pla anunciat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que contempla instal·lar sistemes d'aire condicionat, aerotèrmia i ventilació mecànica en els equipaments on la situació per les altes temperatures s'ha considerat més crítica. Però des de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Argentona i l'Institut s'ho prenen en cautela, ja que no han rebut cap mena de notificació i, a més, afirmen que l'anunci els genera molts dubtes. De moment, l'Institut ja es va posar a treballar en la climatització a finals del curs passat i l'equip directiu es va reunir per revisar el protocol d'actuació davant les altes temperatures. La revisió incluïa la instal·lació de climatització a la biblioteca, la sala d'actes i la zona de docents, així com un pla per desallotjar la segona planta i traslladar l'alumnat a la planta baixa si es donen condicions de calor extrema. Així es garantia un millor confort climàtic. Amb el mateix objectiu, es van plantar 6 arbres nous a la zona del pati per crear més espais d'ombra. Dimarts es va produir un petit incendi a la Riera d'Argentona, però en el terme municipal de Mataró. L'avís es va rebre a 3:45 de la tarda i va quedar estabilitzat mitja hora després. Les flames van cremar un total de 5.200 metres quadrats de vegetació entre matolls, canyes i algun pi entre el barri de Cerdanyola i el polígon industrial del barri del Cros. En l'incendi van treballar una unitat dels ADFs, 5 dotacions de bombers, la policia local d'Argentona, els Mossos d'Esquadra i agents rurals. El telèfon d'emergència es va rebre més de 20 trucades, gràcies a les quals es va poder actuar ràpidament. Els serveis d'emergència agraeixen la col·laboració ciutadana i recorden que encara ens trobem en una situació delicada per l'alt risc d'incendi forestal. Això va ser dimarts i dimecres vam tenir un episodi de pluges intenses i abundants. Fins i tot al vespre vam rebre l'alerta de protecció civil als telèfons mòbils. Per sort, a Argentona no es van produir cap incidència destacada. Al Maresme, els bombers van rebre 3 avisos per inundacions, poc importants en habitatges. Pel que fa al telèfon 112 d'emergències de la Generalitat, va rebre un total de 27 trucades provinents de la comarca del Maresme al llarg de tot l'episodi de pluges. Tot i això, la major part de les trucades a aquest telèfon es van produir des del barcelonès. Aquesta és la Setmana de la Gent Gran i Argentona ho està celebrant amb diverses activitats a la plaça Nova, com la gimnàstica i la dansa. També hi ha hagut cinema al centre parroquial i avui tenim el Gran Quinto. Però el gran dia d'aquesta setmana serà diumenge amb la Festa de la Vellesa. La jornada començarà amb una missa, seguirà el passacarrers i cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala on hi haurà el Parlament dels Padrins. Aquest any són Paquita Díaz i Joaquim Riera. El dia finalitzarà a la tarda amb el vespreig. I també ha començat la Setmana Europea de la Mobilitat, que s'allargarà fins al dia 22. Argentona s'hi ha adherit un any més amb l'objectiu de convidar els veïns i veïnes a reflexionar sobre com ens desplacem i reduir l'ús del cotxe privat. Per això, diumenge se celebrarà el Dia Sense Cotxes al voltant de la plaça Nova. Montse Cervantes és la regidora de Mobilitat.
1: Tal com vam fer l'any passat, el que farem és prohibir l'accés dels vehicles als voltants de la plaça Nova, algun dels carrers on passen els vehicles i que creiem que de manera innecessària, i és per conscienciar, perquè la gent vegi que no cal per anar de costat a l'altre del poble agafar el cotxe.
0: Dins el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, aquesta setmana la policia local també ha començat la formació viària i tallers a les escoles. Aquesta setmana han destacat 2 persones de la vila. La primera és el nou defensor del vilatà, Joan Maria Pasqual, que assumeix el càrrec amb el repte d'apropar la institució a la ciutadania. Pasqual inicia un mandat de 5 anys agafant el relleu d'Elsa Flores en un any en què la institució compleix un quart de segle. Escollit pel ple municipal, ha remarcat la seva independència en ser un càrrec no remunerat ni vinculat a la plantilla de l'Ajuntament.
2: Els més perjudicats per l'actuació del síndic poden ser els propis regidors que ara estan governant, perquè són els que vas a dir, escolta, que això no s'ha fet bé o això crec que no funciona correctament. És a dir, no estan a sou de l'Ajuntament, ni molt menys. No estaria bé que fos així.
0: Després d'un 2025 amb només 24 expedients, el nou defensor es proposa fer més visible el servei, que ja ha atès 6 sol·licituds aquest agost. Atén presencialment dilluns al matí i dijous a la tarda amb cita prèvia i podeu recuperar l'entrevista sencera a Joan Maria Pasqual al web de Ràdio Argentona. Doncs la segona protagonista d'aquesta setmana és Alicia López, que es converteix en la primera dona caporal en la història de la policia local d'Argentona. Després de 2 dècades al cos, 10 d'elles en funcions de comandament, López lidera un equip operatiu en una plantilla que compta actualment amb 7 dones. En declaracions al programa Tic Tac d'aquesta emissora, la caporal ha afirmat assumir aquest pas amb orgull i naturalitat, prioritzant el servei a la ciutadania.
3: Al final jo soc caporala perquè he fet una trajectòria professional i perquè he assolit una responsabilitat de comandament. Però mira, sí que crec que és important perquè demostra que les dones, no, poden ocupar qualsevol lloc dins de del cos policial. I també llocs de comandament, perquè és bastant difícil. Nosaltres venim d'una història doncs, que és un cos molt, molt masculinitzat, no? I bueno, costa que la dona tingui un paper visible.
0: De cara al futur, Alicia López no descarta optar a noves places de sergent.
4: Els esports.
0: Aquest cap de setmana comença la Lliga per al primer i segon equip del Futbol Club Argentona. El primer equip debuta en la Lliga Elit i ho fa al camp del Sant Mauro, un dels equips ja consolidats en la categoria. El partit es disputarà diumenge a les 5 de la tarda a Santa Margarida de Montbui. El segon equip comença la Lliga a casa, ho farà dissabte a les 5 de la tarda contra el Bufalà.

El pròxim dimarts 22 de setembre comencen les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra Lladó. El mateix dia 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. Ja han començat les inscripcions per a l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal al Bosquet amb una freqüència quinzenal des del 8 d'octubre i fins al juny de 2027. L'agenda.

Avui segueix la sala que acull aquesta setmana de la gent gran, que acull el Gran Quinto. Serà a les 6 de la tarda. Dissabte comencen les rutes de tardor d'Argentona. La primera serà la ruta Casa Puig, obert per obres. Hi haurà dues visites, a les 10 del matí i a 11:45. El preu de la ruta és de 5 euros, però és gratuït per als menors de 12 anys. També demà dissabte, a les 10 del matí, al centre parroquial, torneig de bitlles catalanes dins de la Setmana de la Gent Gran. I el punt final a la setmana dedicada a la gent gran el posarà diumenge la Gran Festa de la Vellesa. La jornada començarà a 9:45 del matí amb l'anada a missa, continuarà a les 10 amb la cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala, i es clourà a les 6 de la tarda amb el vespreig i l'actuació de DJ Manel, també a la sala. I aquest cap de setmana el col·lectiu de teatre del Centre Parroquial ens proposa Per la cara, una comèdia esbojarrada que podreu veure dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6. Passem a la informació del temps. Avui cel variable i bastants núvols a tota la comarca. La nit l'hem tingut més fresca, mínimes de 13 a 18 graus, i les màximes es queden igual entre els 20 i els 24 graus. Demà, dia molt més tranquil, tindrem núvols baixos de bon matí i alguna nuvolada a la tarda, però sense cap perill de pluja. Les temperatures es recuperaran una mica amb una nit més suau, mínimes de 14 a 19 graus i màximes d'entre 22 i 25 graus. Acabem aquest repàs a les informacions de la setmana. Fins aquí el resum, el control tècnic. Hi ha estat en Joan Ferrés i a la redacció i locució qui us parla, l'Elisenda Fernández. Que passeu un bon cap de setmana.

0: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els

0: Bona nit, són les 11. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, aquest divendres s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol ha traslladat els 1.700 migrants al nou campament habilitat al port de Ceuta, on hi ha hagut alguns moments de tensió. S'han quedat sense plaça unes 2.000 persones que han tornat als assentaments de les platges. La Moncloa es felicita per l'operatiu, mentre el Partit Popular responsabilitza Pedro Sánchez de la mala gestió. Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'alcalde de Barcelona anuncia la creació d'un fons per comprar comerços emblemàtics que no puguin fer front a la pujada dels lloguers. L'Ajuntament tindria preferència a l'hora de comprar locals comercials. Collboni vol activar el fons abans que s'acabi l'any. Nacho Vegas ha emocionat el públic del Mercat de Música Viva de Vic repassant la seva discografia acompanyat d'una coral. Ha estat un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres al costat dels Mamaduixa i Lia Cali.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte a les 9 del vespre, Sevilla-Barça, últim partit dels blaugranes abans de l'aturada, també a les 9 a segona, Cádiz-Girona. En bàsquet aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya. Badalona juga en dos partits, Penya-Bascònia i Barça-València.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí amb alguns núvols al litoral i prelitoral central. Alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca, les màximes se situaran entre els 23 i 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CAT Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
3: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
4: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties de procediment de totes les parts implicades.
5: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Més coses. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Aquest divendres, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
1: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
6: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
1: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
0: El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic. S'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Tot i que a primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació, la Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
8: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
7: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
9: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està viviendo Ceuta, el único responsable és usted.
7: Un discurs dels populars que els socialistes rebutgen de ple, retreuen l'actitud de Gènova des del moment en què va començar el trasllat. Óscar López, ministre.
10: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
7: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
11: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
7: L'associació veïnal Sidi Ambarek lamenta que s'ha prioritzat treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills. Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
0: Obrim plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca a la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Anem a Washington. Oriol Serra.
12: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: Califòrnia estudia imposar un botó d'apagat als models més avançats d'intel·ligència artificial, amb la nova legislació per controlar aquesta tecnologia que prepara el govern d'aquest estat. En ple debat sobre els riscos de la IA per la humanitat, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha aprovat un decret per accelerar els treballs d'una nova regulació per enfortir la vigilància sobre les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Això passa en un moment en què el president dels Estats Units, Donald Trump, treu ferro als perills de la IA i el Congrés i el Senat no han avançat en una regulació federal del sector. Newsom ha explicat que un comitè d'experts avaluarà la necessitat d'imposar un mecanisme per fer una aturada d'emergència dels models d'IA quan sigui necessari, a més de reforçar els controls de seguretat i verificació.
13: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA.
0: El governador de Califòrnia vol tenir a punt la nova regulació per a la intel·ligència artificial abans de final d'any, ja que acaba el seu mandat al gener. Newsom, un dels polítics demòcrates més populars, es perfila com un dels possibles candidats a la Casa Blanca a les eleccions presidencials del 2028. Des d'aquest divendres, a Rússia hi ha eleccions al Parlament, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà. Ara bé, el malestar social per afavorir el Partit Comunista, tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Moscou, Cristina Solias.
14: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
15: Narut, el poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
14: Presideix l'acte líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
16: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominant les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
14: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes quotidians i, de fet, alguns dels seus candidats s'oposen a la falta de polítiques socials del partit de Putin. És el cas d'Ivan Ulianchenka, que es presenta al districte nord de Moscou i, tot i ser molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
17: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva oposició. Això no és oposició.
14: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.
0: A Nigèria, 37 miners, molts d'ells menors, han mort sota custòdia de forces paramilitars a la ciutat de Mina. Se'ls ha trobat sense vida al calabós on estaven retinguts, acusats de treballar en mines il·legals. Hi ha una investigació en marxa, però la hipòtesi principal és que haurien mort asfixiats. Això ho explicava el ministre de l'Interior.
18: Si hi ha una promesa que us volem fer, és que arribarem a l'arrel del problema i ens assegurarem que això no es torni a repetir.
0: Les autoritats havien apuntat a un brot d'una malaltia, una tesi que ha perdut força després que diversos supervivents han denunciat que els van amuntegar en cel·les minúscules i molt mal ventilades. Sentim un testimoni que ha perdut el seu germà.
17: Només van sortir a buscar la manera de guanyar-se la vida i alimentar les seues famílies. Ara som morts. Demanem al govern que ens ajudi. Volem que el govern investigui què va passar i garanteixi justícia per als nostres germans i les nostres famílies.
0: La indignació per la mort dels miners ha provocat protestes i aldarulls. La policia ha disparat per dispersar els manifestants i s'ha decretat un toc de queda nocturn. La mineria il·legal genera preocupació a Nigèria pel deteriorament ambiental que comporta i per la pèrdua d'ingressos públics.
19: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores. El temps.
0: Gemma Puig.
20: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30, 31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 25,

0: tècnic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar aquesta situació. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
1: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Queralbs han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
2: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra amb el dipòsit de la carretera de Queralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
1: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
0: Adaptar la indústria catalana perquè contamini menys costarà 9.500 milions d'euros. Ho diu el full de ruta del govern per descarbonitzar la indústria responsable del 30% de les emissions a Catalunya. L'objectiu és que les empreses siguin del tot neutres en emissions al 2050. Les empreses avisen que perquè això sigui una realitat cal adaptar la xarxa perquè puguin electrificar al màxim els processos, també que necessiten ajuts per invertir en els canvis i que al mercat li costa pagar pels productes sostenibles si són més cars. Maria Mas és la directora d'Associacions d'Empreses Químiques de Tarragona.
3: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
0: El full de ruta s'ha presentat aquest divendres, analitza sector per sector el que falta per assolir l'objectiu i les millors fórmules per aconseguir-ho. El govern preveu que el pla tardi a mostrar resultats, però creu que la inversió tindrà un retorn de 1.200 milions a l'any d'estalvi perquè els combustibles fòssils s'hauran encarit i les energies renovables seran més accessibles. Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics en perill per la pujada dels lloguers. L'alcalde, Jaume Collboni, explica que fa més de 10 anys que aquest sistema funciona a París. El pla, segons Collboni, també pretén evitar que els barris es quedin sense establiments que es consideren estratègics pels seus serveis.
4: Locals per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
0: L'Ajuntament de Barcelona vol disposar d'aquest fons a finals d'any i treballa amb la Generalitat per tenir empara legal per exercir el dret de tanteig i retracte. Això els permetrà tenir preferència a l'hora de comprar locals comercials. L'anunci s'ha fet en la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat que se celebra a Pedralbes. Un pres del centre penitenciari de Quatre Camins ha mort presumptament pel seu company de cel·la per causes que els Mossos i els serveis penitenciaris ara investiguen. L'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu de la UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten, en gran part, perquè es troben al 95% de la seva capacitat.
5: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha, perquè és una presó antiga, és una presó circular, una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta com una presó més nova, per exemple, amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
0: Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells. Detingut un menor a Vidreres de 17 anys en relació amb la violació d'una noia de 22 anys dissabte passat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població de la comarca de la Selva. Girona, Maria Rovira.
1: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.

0: En el mercat de música viva de Vic amb artistes com Mama Duixa o Dan Peralbo. Ho està seguint en Marc Ruiz.
1: Aquest divendres la plaça Major ha estat protagonista al mercat de música viva de Vic. Mama Duixa ha estat un dels artistes que l'han omplert a vessar. Es troba ja molt còmode sobre els escenaris i la sinceritat que desprèn fa que connecti amb el públic de forma instantània. Ha fet saltar la plaça amb hits com Rikiti, Yaya, dedicada a la seva àvia, o Que Chévere. Poc abans obrien l'escenari d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari. Tenen un directe electritzant i l'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com el Comboi. Són de Torelló i juguen a casa. És el sisè concert que fan a Vic. I el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One, o Si Déu Vol, entre d'altres. Fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb el suport del públic. Aquest dissabte hi actuen grans noms com Ginestar, Crim, que se separen, el Gallec Bayuca, el raper Valle Valle i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo, però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blasu a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Torré de la Iaia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: By definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be great, a great company for 3 years, you know, it ain't a great company.
0: És Warren Buffett explicant com triar les empreses on invertir. Buffett, de 96 anys, es jubila i deixa la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 bilió. Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més coneguts i seguits a tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express. Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Tot i que el seu pare va ser un destacat polític republicà, Buffett ha finançat les campanyes de diversos candidats demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris i les grans corporacions. Un dels seus fills, Howard Buffett, de 71 anys, el succeirà com a president de Berkshire Hathaway.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCR Stadium per 1-3 en un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en propietat just i amb l'Espanyol buscant l'empat, Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a Dazón.
5: Es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
4: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada per seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Aquest dissabte, a les 9 del vespre, juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baix a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
6: We always decide together, so it's like
7: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
6: And so we decided that he's out for this game.
4: La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat 7 jugadors del Barça. Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A la llista hi ha quatre catalans més, David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, aquest dissabte també juga el Girona. A les 9 del vespre els gironins visiten el camp del Cádiz. Amb les baixes de Justin i Brian Hill lesionats i Abel sancionat, Mate Morell i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
8: Que no podés ser un resultat pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que coses, moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí.
4: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. Per cert que Esprilla, Benat, Pixur, Krapitsov, Ginor i Las seran baixa les properes setmanes convocats amb les seves seleccions.
2: Trescat Info.
4: A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Claudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, dos partits. A les 12, Badalona Women Reial Societat. A les 4, Espanyol Madrid Club de Futbol.
2: 3CAT Info.
4: I obrim ara plana poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya. De bàsquet, el primer títol oficial a nivell estatal i que juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. En parla Riqui Rubio.
9: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
4: I a les 9, Barça-València. Sekulic, el tècnic blaugrana, diu que l'equip és nou i que necessita temps.
10: It's difficult to say when, for sure we need some time.
11: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
10: This chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
4: En hoquei patins està disputant la Golden Cat a Cerdanyola, que en categoria masculina aquest dissabte juga a les semifinals Portugal, França i Catalunya, Angola. Mentrestant, les semifinals femenines enfrontaran la selecció francesa contra la selecció catalana. I aquest dissabte a les 3 de la tarda, cursa sprint del Gran Premi d'Àustria, en directe des de l'App Violot de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El primer dia, domini de Pedro Acosta, molt clarament amb tots els homes importants de la General dins dels 10 primers.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. I de la plana internacional, Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS9 i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. A partir d'ara us explicarem que Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. I en clau cultural us parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que ha arrencat amb el premi honorífic al del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ja ha presentat nova pel·lícula. I us explicarem que el muntatge L'Alegria que passa al Patagoll de Gom fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. I en esports, Francesc Ripoll?
1: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí hi haurà alguns núvols al litoral i al prelitoral central, alguna boirina matinal i sol a la resta. A la matinada per a fresca, les màximes se situaran entre els 23 i els 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge la tònica serà més sol i una mica més de calor. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3cat.info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
2: En general nos avisan 24 horas antes, para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso, y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era, se han equivocado, pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
3: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
4: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Encara en clau política, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i independentistes perquè ara confiïn en Vox. Per primer cop des del 2024, el líder del partit ultra ha fet un míting a Catalunya aprofitant l'arrencada del curs polític amb dues eleccions a la vista i esprement al màxim la crisi migratòria a Ceuta. Des de Barcelona, el dirigent ha pujat un esglaó més en el seu discurs cada cop més beligerant contra Pedro Sánchez i ha fet una crida a concentrar els vots de rebuig, vinguin d'on vinguin.
5: Que Pedro Sánchez està dispuesto a fer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
0: I és que de cara al pròxim cicle electoral, Vox ha fixat l'objectiu a Catalunya de fer encara més forat al cinturó metropolità. A la rodalia de la plaça de la Marina de Sants, on s'ha fet l'acte, uns 200 manifestants convocats per l'esquerra antifeixista han protestat contra la presència de l'extrema dreta. En cap moment, però, han desafiat l'ampli dispositiu amb què els Mossos han blindat el míting de Vox. Els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que el PP celebrarà aquest diumenge a Badalona amb el president popular Alberto Núñez Feijóo. Asseguren que el partit ha destinat recursos municipals per organitzar l'acte de la formació. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte, on també hi serà Xavier García Albiol. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga al partit. En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, a la CNN, també a MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Washington, Oriol Serra.
6: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa Europa. A França, el preu del gasoil ha marcat aquest divendres un nou rècord històric i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic del país. Sí que les manté en sectors professionals específics, com els pescadors. París, Isabel Gailí.
7: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells sis candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus, perquè no s'ho pot permetre.
8: La situació que vivim amb els preus de les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
9: És que nous faisons.
7: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates, com ajudes directes als consumidors.
9: Moi je vais être honnête avec vous.
8: Seré honest amb vostès, hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica, que també vam importar a conseqüència de la guerra russa-ucraïna.
9: De la guerra russa-ucraïna.
7: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
0: Qui sí que ha aprovat rebaixes generalitzades del preu dels carburants és Alemanya, que aquests dies també està registrant preu rècord, sobretot en el gasoil. I tornem a casa nostra perquè Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, Recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten, doncs, atractius pel preu.
10: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
0: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
11: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
0: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. El canvi climàtic podria fer caure fins a un 20% la producció de bolets en zones com el Pirineu. Aquesta baixada, de fet, ja s'està notant. Aquesta temporada, la falta de pluja i la calor faran que hi hagi pocs bolets. Anem a Solsona. Joaquim Aldalate.
12: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
13: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo las producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
12: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
0: La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica, Esther Jiménez Salinas, impulsa un acord de país amb 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
14: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: La taula del tercer sector veu bé la partida econòmica, però reclama la llei del sensellarisme encallada des de fa 4 anys al Parlament. La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Per millorar la integració dels estudiants nouvinguts, el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts. L'executiu posarà sobre la taula el debat educatiu de país que el president Illa ha anunciat per la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha explicat des d'un institut de Vic amb alumnes de 25 nacionalitats. Vic, Nàtia Dell.
15: No només es tracta d'un tema lingüístic, ha dit també d'acompanyament, de suport emotiu i d'integració social. Per això l'acollida intensiva es fa durant mig any en una aula a banda per incorporar-se després a les classes ordinàries. Nibó ha dit des de l'Institut La Plana de Vic, on el 60% d'alumnes és d'origen immigrant. Va ser el primer institut de la Catalunya Central a tenir un recurs així.
16: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
15: Per aquest tipus d'aula hi han passat joves com la Peculi, de Nigèria. Saber català, explica, li ha donat molta seguretat.
17: I m'ha ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió.
15: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país amb aules d'acollida intensiva a primer i segon d'ESO. La resta són a tercer i quart. A la Catalunya Central aquest tipus d'aules han augmentat un 20% aquest curs.
0: El Consorci de la Zona Franca, l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic han firmat aquest divendres un conveni de col·laboració per impulsar l'ús de la tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'objectiu és desenvolupar elements en aquest format per a l'assistència als pacients, sobretot quirúrgica i també en els àmbits de formació i recerca. Ara la prioritat de l'agrupació és aconseguir la certificació d'ús dels prototips que fabriquin per tal de baratir costos i dependre menys d'altres empreses. Jonathan Nandic, fill del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de les caigudes en la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Andic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per a un altre pacient. Segons l'article, l'ajudant de la terapeuta va declarar davant dels Mossos que Jonathan Andic es va mostrar molt interessat en una teràpia que s'havia plantejat per a un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia a dur el pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament per instar el pacient a empènyer-la pel barranc i d'aquesta manera comprovar que l'home no era capaç de fer-ho. Segons aquest testimoni, en dir que es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Lídia és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
18: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
19: El temps.
0: Gemma Puig.
20: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
19: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys mort l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que porten nova informació. En un acte aquest divendres a l'Ateneu barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
21: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això, a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
0: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citqui a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Segons Marc Muñoz, germà del menor assassinat, amb la reobertura del cas volen que es faci memòria sobre les víctimes per violència policial i de la ultradreta durant la transició.
22: No podíem passar per alt aquest període de la història. L'Espanya faci el que vulgui amb el seu període de la història, però nosaltres el volem entomar, volem denunciar-ho i volem treure l'excusa i volem la responsabilitat seguida de l'assassinat.
0: Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz havia estat víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare. Precisament aquest divendres s'ha inaugurat a l'Eixample barcelonès un faristol dedicat al militant anarquista Salvador Puig Antich a la cruïlla dels carrers Girona i Consell de Cent, on el van detenir el setembre de 1973 en una emboscada policial. Puig Antich va ser l'últim presoner executat durant el franquisme amb el Garrot Vil.
19: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Engega la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic al cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge als 84 anys, ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en cartera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
1: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents.
2: I don't want to look back. There's work to do.
3: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar sincerament en quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només miro enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable, i figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós.
1: Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que ha confessat són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva, a banda està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte completament oposat.
0: El muntatge L'alegria que passa, de Degoll de Gom, fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. La companyia ha fet aquest divendres de la nit la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant 2.000 espectadors per funció. I la resposta del públic ha estat fantàstica. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
23: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
1: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
24: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
1: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
25: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
1: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai i Barcelona i Catalunya.
0: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha fet vaga aquest divendres per demanar més recursos i personal. Segons dades municipals, al matí han tancat 23 equipaments de la ciutat i a la tarda no han obert 34 de les 39 biblioteques previstes. El comitè d'empresa assegura que un 84% dels centres han hagut de tancar. En el conjunt de Catalunya, el sindicat CGT calcula que la protesta ha afectat un centenar de biblioteques. Durant el migdia, els bibliotecaris s'han manifestat de manera unitària pel centre de Barcelona. Sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Teix Sánchez, treballadora a Sant Julià de Ramis.
26: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
27: Llavors què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
0: Aquesta ha estat la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també es rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII en els salons literaris femenins que es feien a París, on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves pròpies vides, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats. Els resultats són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions de Disney.
4: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat en la majoria d'aquestes històries el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
19: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
3: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCD Stadium 1-3, un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en pròpia de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat. Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Manolo González, el tècnic, està clar. Diu que ha estat el pitjor partit des que és entrenador de l'Espanyol.
5: No puc dir res, hem fet un partit espantós, se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol, i no hi ha més a dir, demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat.
3: Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada, són declaracions a Dazón.
6: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
3: És la segona derrota dels blanquiblaus, que arribaran a l'aturada amb 7 punts de 21 possibles.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Aquest dissabte a les 9 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan Garcia serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
7: We always decide together, so it's like
8: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
7: And so we decided that he is out for this game.
3: Durant tot el dissabte se celebrarà l'assemblea de socis compromissaris. Serà 9:45 en primera convocatòria i a les 10:00 en segona. Serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és la del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsia, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, juga el Girona també dissabte i a les 9 del vespre. Els gironins visiten el camp del Cádiz amb les baixes de Justin i Brian Hill, lesionats i Abel sancionat. Mate Morell i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
9: Que no poder ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí.
3: Porto és la principal novetat, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits a les 12 a Badalona, avui Manresa al Societat i a les 4 Espanyol Madrid Club de Futbol. Obrim la poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya de bàsquet, el primer títol oficial al nivell estatal, i es juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. Parla Ricky Rubio.
10: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
3: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic, diu que l'equip és nou i que necessitarà temps.
11: It's difficult to say when, for sure we need some time.
28: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
11: Chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
19: 3CAT Info. Fresca Info.

0: Són les 12. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Espanyol i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Imipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, aquest divendres s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol ha traslladat els 1.700 migrants al nou campament habilitat al port de Ceuta, on hi ha hagut alguns moments de tensió. S'han quedat sense plaça unes 2.000 persones que han tornat als assentaments de les platges. La Moncloa es felicita per l'operatiu, mentre el Partit Popular responsabilitza Pedro Sánchez de la mala gestió. Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'alcalde de Barcelona anuncia la creació d'un fons per comprar comerços emblemàtics que no puguin fer front a la pujada dels lloguers. L'Ajuntament tindria preferència a l'hora de comprar locals comercials. Collboni vol activar el fons abans que s'acabi l'any. Nacho Vegas ha emocionat el públic del Mercat de Música Viva de Vic repassant la seva discografia acompanyat d'una coral. Ha estat un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres al costat dels Mamaduixa i Lia Cali.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte a les 9 del vespre, Sevilla-Barça, últim partit dels blaugranes abans de l'aturada, també a les 9 a segona, Cádiz-Girona. En bàsquet aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya. Badalona juga en dos partits, Penya-Bascònia i Barça-València.
3: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí amb alguns núvols al litoral i prelitoral central. Alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca, les màximes se situaran entre els 23 i 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
1: 3CAT Info.
3: Salutacions, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Espanyol continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CAT Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
4: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
3: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
5: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
6: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Més coses. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Aquest divendres, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
7: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
8: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
7: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
0: El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic, s'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Tot i que a primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació, la Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
10: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
9: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
11: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està vivint Ceuta, l'únic responsable és usted.
9: Un discurs dels populars que els socialistes rebutgen de ple, retreuen l'actitud de Gènova des del moment en què va començar el trasllat. Óscar López, ministre.
12: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
9: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials, i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
13: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
9: L'associació veïnal Sidi Ambarek lamenta que s'ha prioritzat treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills. Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges, on porten un mes i mig amuntegats.
0: Obrim plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca a la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Anem a Washington. Oriol Serra.
14: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: Califòrnia estudia imposar un botó d'apagat als models més avançats d'intel·ligència artificial amb la nova legislació per controlar aquesta tecnologia que prepara el govern d'aquest estat. En ple debat sobre els riscos de la IA per la humanitat, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha aprovat un decret per accelerar els treballs d'una nova regulació per enfortir la vigilància sobre les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Això passa en un moment en què el president dels Estats Units, Donald Trump, treu ferro als perills de la IA i el Congrés i el Senat no han avançat en una regulació federal del sector. Newsom ha explicat que un comitè d'experts avaluarà la necessitat d'imposar un mecanisme per fer una aturada d'emergència dels models d'IA quan sigui necessari, a més de reforçar els controls de seguretat i verificació.
15: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA.
16: AI kill switch.
0: El governador de Califòrnia vol tenir a punt la nova regulació per a la intel·ligència artificial abans de final d'any, ja que acaba el seu mandat al gener. Newsom, un dels polítics demòcrates més populars, es perfila com un dels possibles candidats a la Casa Blanca a les eleccions presidencials del 2028. Des d'aquest divendres a Rússia hi ha eleccions al Parlament, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà. Ara bé, el malestar social pot afavorir el Partit Comunista. Tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Moscou, Cristina Solias.
17: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
18: El poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
17: Presideix l'acte el líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
19: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominant les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
17: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes quotidians i, de fet, alguns dels seus candidats s'oposen a la falta de polítiques socials del partit de Putin. És el cas d'Ivan Ulianchenko, que es presenta al districte nord de Moscou i, tot i ser molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
20: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva posició. Això no és oposició.
17: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.
0: A Nigèria, 37 miners, molts d'ells menors, han mort sota custòdia de forces paramilitars a la ciutat de Mina. Se'ls ha trobat sense vida al calabós on estaven retinguts, acusats de treballar en mines il·legals. Hi ha una investigació en marxa, però la hipòtesi principal és que haurien mort asfixiats. Això ho explicava el ministre de l'Interior.
21: Si hi ha una promesa que us volem fer, és que arribarem a l'arrel del problema i ens assegurarem que això no es torni a repetir.
3: Les autoritats havien apuntat a un brot d'una malaltia, una tesi que ha perdut força després que diversos supervivents han denunciat que els van amuntegar en cel·les minúscules i molt mal ventilades. Sentim un testimoni que ha perdut el seu germà.
20: Només van sortir a buscar la manera de guanyar-se la vida i alimentar les seues famílies. Ara són morts. Demanem al govern que ens ajudi. Volem que el govern investigui què va passar i garanteixi justícia per als nostres germans i les nostres famílies.
3: La indignació per la mort dels miners ha provocat protestes i aldarulls. La policia ha disparat per dispersar els manifestants i s'ha decretat un toc de queda nocturn. La mineria il·legal genera preocupació a Nigèria pel deteriorament ambiental que comporta i per la pèrdua d'ingressos públics.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores. El temps.
3: Gemma Puig.
2: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
1: 3CAT Info.
3: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar aquesta situació.

0: és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
1: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
2: Adaptar la indústria catalana perquè contamini menys costarà 9.500 milions d'euros. Ho diu el full de ruta del govern per descarbonitzar la indústria responsable del 30% de les emissions a Catalunya. L'objectiu és que les empreses siguin del tot neutres en emissions al 2050. Les empreses avisen que perquè això sigui una realitat cal adaptar la xarxa perquè puguin electrificar al màxim els processos. També que necessiten ajuts per invertir en els canvis i que al mercat li costa pagar pels productes sostenibles si són més cars. Maria Mas és la directora d'Associacions d'Empreses Químiques de Tarragona.
3: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
2: El full de ruta s'ha presentat aquest divendres, analitza sector per sector el que falta per assolir l'objectiu i les millors fórmules per aconseguir-ho. El govern preveu que el pla tardi a mostrar resultats, però creu que la inversió tindrà un retorn de 1.200 milions a l'any d'estalvi perquè els combustibles fòssils s'hauran encarit i les energies renovables seran més accessibles. Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics en perill per la pujada dels lloguers. L'alcalde Jaume Collboni explica que fa més de 10 anys que aquest sistema funciona a París. El pla, segons Collboni, també pretén evitar que els barris es quedin sense establiments que es consideren estratègics pels seus serveis.
4: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
2: L'Ajuntament de Barcelona vol disposar d'aquest fons a finals d'any i treballa amb la Generalitat per tenir empara legal per exercir el dret de tanteig i retracte. Això els permetrà tenir preferència a l'hora de comprar locals comercials. L'anunci s'ha fet en la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat que se celebra a Pedralbes. Un pres del centre penitenciari de Quatre Camins ha mort presumptament pel seu company de cel·la per causes que els Mossos i els serveis penitenciaris ara investiguen. L'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu de la UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten en gran part perquè es troben al 95% de la seva capacitat.
5: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha perquè és una presó antiga, és una presó circular, una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta com una presó més nova, per exemple. Amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
2: Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells. Detingut un menor a Vidreres de 17 anys en relació amb la violació d'una noia de 22 anys dissabte passat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població de la comarca de la Selva. Girona, Maria Rovira.
1: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.

0: Els grans escenaris a l'aire lliure ja funcionen a ple rendiment. El mercat de música viva dedica amb artistes com Mamaduxa o Dan Peralbo. Ho està seguint en Marc Ruiz.
1: Aquest divendres la plaça Major ha estat protagonista al Mercat de Música Viva de Vic. Mamaduxa ha estat un dels artistes que l'han omplert a vessar. Es troba ja molt còmode sobre els escenaris i la sinceritat que desprèn fa que connecti amb el públic de forma instantània. Ha fet saltar la plaça amb hits com Rikiti, Yaya, dedicada a la seva àvia, o Que Chévere. Poc abans obrien l'escenari d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari. Tenen un directe electritzant i l'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com El Comboi. Són de Torelló i Juguen a casa. És el 6è.

0: concert que fan a Vic. I el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One, o Si Déu Vol, entre d'altres. Fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb el suport del públic. Aquest dissabte hi actuen grans noms com Ginestà, Crim, que se separen, el Calla Capalluca, el raper Valle Valle, i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo, però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blasu a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Torré de la Iaia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: By definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be great, a great company for 3 years, you know, it ain't a great company.
3: És Warren Buffett explicant com triar les empreses on invertir. Buffett, de 96 anys, es jubila i deixa la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 billion. Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més coneguts i seguits a tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express. Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Tot i que el seu pare va ser un destacat polític republicà, Buffett ha finançat les campanyes de diversos candidats demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris i les grans corporacions. Un dels seus fills, Howard Buffett, de 71 anys, el succeirà com a president de Berkshire Hathaway.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
3: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCD Stadium per 1-3 en un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en propi de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat, Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
5: Es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
4: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada per seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Aquest dissabte, a les 9 del vespre, juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la 7ª victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baix a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
6: We always decide together, so it's like our...
7: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
6: And so we decided that he's out for this game.
4: La 7ª jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat 7 jugadors del Barça. Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamin Yamal. A la llista hi ha 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, aquest dissabte, també juga el Girona. A les 9 del vespre, els gironins visiten el camp del Cádiz. Amb les baixes de Justin i Brian Hill lesionats i Abel sancionat, Mate Morey i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
8: Que no podet ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí.
4: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. Per cert que Esprilla, Benat, Pixur, Krapitsov, Giner i Las seran baixa les properes setmanes convocats amb les seves seleccions.
1: Trescat Info.
4: A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Claudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, dos partits. A les 12, Badalona, Women Reial, Societat. A les 4, Espanyol, Madrid, Club de Futbol.
1: 3CAT Info.
4: I obrim ara plana poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya. De bàsquet, el primer títol oficial a nivell estatal i que juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. En parla Riqui Rubio.
9: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar, la mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
4: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic blaugrana, diu que l'equip és nou i que necessita temps.
10: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
4: En hoquei patins està disputant la Golden Cat a Cerdanyola, que en categoria masculina aquest dissabte es juga a les semifinals. Portugal, França i Catalunya, Angola. Mentrestant, les semifinals femenines enfrontaran la selecció francesa contra la selecció catalana. I aquest dissabte a les 3 de la tarda, cursa sprint del Gran Premi d'Àustria, en directe des de l'App i l'Op de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, el primer dia domini de Pedro Acosta, molt clarament amb tots els homes importants de la General dins dels 10 primers.
1: Són 2:15.
3: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Espanyol i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. I de la plana internacional, Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. A partir d'ara us explicarem que Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. I en clau cultural us parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que ha arrencat amb el premi honorífic el del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ja ha presentat nova pel·lícula. I us explicarem que el muntatge L'Alegria que passa de Bagoll de Gom fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. I en esports, Francesc Ripoll?
4: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat.
3: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí hi haurà alguns núvols al litoral i al prelitoral central, alguna boirina matinal i sol a la resta. A la matinada per a fresca, les màximes se situaran entre els 23 i els 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge la tònica serà més sol i una mica més de calor. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3cat.info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
11: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado, pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
3: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
12: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
13: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
3: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Encara en clau política, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i independentistes perquè ara confiïn en Vox. Per primer cop des del 2024, el líder del partit ultra ha fet un míting a Catalunya aprofitant l'arrencada del curs polític amb dues eleccions a la vista i esprement al màxim la crisi migratòria a Ceuta. Des de Barcelona, el dirigent ha pujat un esglaó més en el seu discurs cada cop més beligerant contra Pedro Sánchez i ha fet una crida a concentrar els vots de rebuig. Vinguin d'on vinguin.
14: Que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
3: I és que de cara al pròxim cicle electoral, Vox ha fixat l'objectiu a Catalunya de fer encara més forat al cinturó metropolità. A la rodalia de la plaça de la Marina de Sants, on s'ha fet l'acte, uns 200 manifestants convocats per l'esquerra antifeixista han protestat contra la presència de l'extrema dreta. En cap moment, però, han desafiat l'ampli dispositiu amb què els Mossos han blindat el míting de Vox. Els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que el PP celebrarà aquest diumenge a Badalona amb el president popular Alberto Núñez Feijóo. Asseguren que el partit ha destinat recursos municipals per organitzar l'acte de la formació. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte, on també hi serà Xavier García Albiol. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga al partit. En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, a la CNN, també a MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Washington, Oriol Serra.
15: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix. Però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
3: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa Europa. A França, el preu del gasoil ha marcat aquest divendres un nou rècord històric i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic del país. Sí que les manté en sectors professionals específics, com els pescadors. París, Isabel Gainé.
16: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells sis candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili. Però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus, perquè no s'ho pot permetre.
17: La situació que vivim amb els preus de les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
18: És que nous faisons.
16: Solucions com construir corredors terrestres per entreure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates, com ajudes directes als consumidors.
17: Seré honest amb vostè, hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica, que també vam importar a conseqüència de la guerra russa a Ucraïna.
16: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
3: Qui sí que ha aprovat rebaixes generalitzades del preu dels carburants és Alemanya, que aquests dies també està registrant preu rècord, sobretot en el gasoil. I tornem a casa nostra perquè Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten, doncs, atractius pel preu.
19: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
3: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
20: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
3: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. El canvi climàtic podria fer caure fins a un 20% la producció de bolets en zones com el Pirineu. Aquesta baixada, de fet, ja s'està notant. Aquesta temporada, la falta de pluja i la calor faran que hi hagi pocs bolets. Anem a Solsona, Joaquim Albalate.
21: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
22: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo las producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
21: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
3: La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica, Esther Jiménez Salinas, impulsa un acord de país amb 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
0: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
3: La taula del tercer sector veu bé la partida econòmica, però reclama la llei del sensellarisme encallada des de fa 4 anys al Parlament. La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Per millorar la integració dels estudiants nouvinguts, el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts. L'executiu posarà sobre la taula el debat educatiu de país que el president Illa ha anunciat per la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha explicat des d'un institut de Vic amb alumnes de 25 nacionalitats. Vic, Nàtia Dell.
2: No només es tracta d'un tema lingüístic, ha dit també d'acompanyament, de suport emotiu i d'integració social. Per això l'acollida intensiva es fa durant mig any en una aula a banda per incorporar-se després a les classes ordinàries. Nibó ha dit des de l'Institut La Plana de Vic, on el 60% d'alumnes és d'origen migrant. Va ser el primer institut de la Catalunya Central a tenir un recurs així.
5: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
2: Per aquest tipus d'aula hi han passat joves com la Peculi, d'Angèria. Saber català, explica, li ha donat molta seguretat.
23: I m'has ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió.
2: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país amb aules d'acollida intensiva a primer i segon d'ESO. La resta són a tercer i quart. A la Catalunya Central aquest tipus d'aules han augmentat un 20% aquest curs.
3: El Consorci de la Zona Franca, l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic han firmat aquest divendres un conveni de col·laboració per impulsar l'ús de la tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'objectiu és desenvolupar elements en aquest format per a l'assistència als pacients, sobretot quirúrgica, i també en els àmbits de formació i recerca. Ara la prioritat de l'agrupació és aconseguir la certificació d'ús dels prototips que fabriquin per tal d'abaratir costos i dependre menys d'altres empreses. Jonathan Nandic, fill del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de les caigudes en la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Nandic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per a un altre pacient. Segons l'article, l'ajudant de la terapeuta va declarar davant dels Mossos que Jonathan Nandic es va mostrar molt interessat en una teràpia que s'havia plantejat per a un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia a dur el pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament per instar el pacient a empènyer-la pel barranc i d'aquesta manera comprovar que l'home no era capaç de fer-ho. Segons aquest testimoni, en dir que es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Lídia és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
24: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
1: El temps.
3: Gemma Puig.
25: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel a estones una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est, També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus, i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol, i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys mort l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que aporten nova informació. En un acte aquest divendres a l'Ateneu barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
4: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això, a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
3: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citi a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Segons Marc Muñoz, germà del menor assassinat, amb la reobertura del cas volen que es faci memòria sobre les víctimes per violència policial i de la ultradreta durant la transició.
6: No podíem passar per alt aquest període de la història. Espanya faci el que vulgui amb el seu període de la història, però nosaltres el volem entomar, volem denunciar-ho i volem treure l'excusa i volem la responsabilitat seguida de l'assassinat.
3: Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz havia estat víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare. Precisament aquest divendres s'ha inaugurat a l'Eixample barcelonès un faristol dedicat al militant anarquista Salvador Puig Antic, a la cruïlla dels carrers Girona i Consell de Cent, on el van detenir el setembre de 1973 en una emboscada policial. Puig Antic va ser l'últim presoner executat durant el franquisme amb el Garrot viu.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: Engega la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic al cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge als 84 anys, ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en cartera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
7: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents.
8: I don't want to look back. There's work to do.
9: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar sincerament en quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només vino enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable, i figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós.
7: Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que ha confessat són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva, a banda està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte completament oposat.
3: El muntatge L'alegria que passa, de Degoll de Gom, fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. La companyia ha fet aquest divendres de la nit la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant 2.000 espectadors per funció. I la resposta del públic ha estat fantàstica. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
10: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
26: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
27: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic,
11: com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
26: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
12: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
26: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai i Barcelona i Catalunya.
3: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha fet vaga aquest divendres per demanar més recursos i personal. Segons dades municipals, al matí han tancat 23 equipaments de la ciutat i a la tarda no han obert 34 de les 39 biblioteques previstes. El comitè d'empresa assegura que un 84% dels centres han hagut de tancar. En el conjunt de Catalunya, el sindicat CGT calcula que la protesta ha afectat un centenar de biblioteques. Durant el migdia, els bibliotecaris s'han manifestat de manera unitària pel centre de Barcelona. Sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Teis Sánchez, treballadora a Sant Julià de Ramis.
13: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
14: Llavors què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
3: Aquesta ha estat la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també es rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII en els salons literaris femenins que es feien a París, on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves pròpies vides, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats. Els resultats són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions de Disney.
15: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat en la majoria d'aquestes històries el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
3: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
9: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RC Stadium 1-3, un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en pròpia de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat. Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Manolo González, el tècnic, està clar. Diu que ha estat el pitjor partit des que és entrenador de l'Espanyol.
17: No puc dir res, hem fet un partit espantós, ens ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol, i no hi ha més a dir, demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat.
9: Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a Desor.
18: Es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
9: És la segona derrota dels blanquiblaus, que arribaran a l'aturada amb 7 punts de 21 possibles.
27: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: Aquest dissabte a les 9 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan Garcia serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
0: We always decide together, so it's like
5: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
0: And so we decided that he's out for this game.
9: Durant tot el dissabte se celebrarà l'assemblea de socis compromissaris. Serà 9:45 en primera convocatòria i a les 10 en segona. Serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i el plataforma 3CAT. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és la del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça, Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, juga el Girona, també dissabte i a les 9 del vespre, els gironins visiten el camp del Cádiz amb les baixes de Justin i Brian Hill, lesionats i Abel sancionat. Mate Morell i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
16: Que no podet ser un resultat pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que coses, moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí.
9: Portus, la principal novetat, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al gener. A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits a les 12 a Badalona, avui Manresa Real Societat i a les 4 Espanyol Madrid Club de Futbol. Obrim la poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya de bàsquet, el primer títol oficial al nivell estatal, i es juga a l'Olímpic de Badalona, a les 6, Penya Baskonia. Parla Ricky Rubio.
19: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres, som un equip que sí, que anem a guanyar, la mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
9: I a les 9, Barça-València, Sekulic, el tècnic, diu que l'equip és nou i que necessitarà temps.
20: It's difficult to say when, for sure we need some time.
21: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
20: Chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
27: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Es la una. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, aquest divendres s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol ha traslladat els 1.700 migrants al nou campament habilitat al port de Ceuta, on hi ha hagut alguns moments de tensió. S'han quedat sense plaça unes 2.000 persones que han tornat als assentaments de les platges. La Moncloa es felicita per l'operatiu mentre el Partit Popular responsabilitza Pedro Sánchez de la mala gestió. Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'alcalde de Barcelona anuncia la creació d'un fons per comprar comerços emblemàtics que no puguin fer front a la pujada dels lloguers. L'Ajuntament tindria preferència a l'hora de comprar locals comercials. Collboni vol activar el fons abans que s'acabi l'any. Nacho Vegas ha emocionat el públic del Mercat de Música Viva de Vic repassant la seva discografia acompanyat d'una coral. Ha estat un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres al costat dels Mamaduixa i Lia Cali.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte a les 9 del vespre, Sevilla-Barça, últim partit dels blaugranes abans de l'aturada, també a les 9, a segona, Cádiz-Girona. En bàsquet aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya. Badalona juga en dos partits, Penya-Bascònia i Barça-València.
3: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí amb alguns núvols al litoral i prelitoral central. Alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca, les màximes se situaran entre els 23 i 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
1: 3Cat Info.
3: Salutacions, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3Cat Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
4: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
3: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
5: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
6: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Més coses. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Aquest divendres, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
1: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
7: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
1: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
0: El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic. S'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Tot i que a primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació, la Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
9: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
8: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
10: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està viviendo Ceuta, el único responsable és usted.
8: Un discurs dels populars que els socialistes rebutgen de ple, retreuen l'actitud de Gènova des del moment en què va començar el trasllat. Óscar López, ministre.
11: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
8: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials, i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
12: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
8: L'associació veïnal Sidi Ambarek lamenta que s'ha prioritzat treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills. Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges, on porten un mes i mig amuntegats.
0: Obrim plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca a la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Anem a Washington. Oriol Serra.
13: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: Califòrnia estudia imposar un botó de pagat als models més avançats d'intel·ligència artificial amb la nova legislació per controlar aquesta tecnologia que prepara el govern d'aquest estat. En ple debat sobre els riscos de la IA per la humanitat, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha aprovat un decret per accelerar els treballs d'una nova regulació per enfortir la vigilància sobre les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Això passa en un moment en què el president dels Estats Units, Donald Trump, treu ferro als perills de la IA i el Congrés i el Senat no han avançat en una regulació federal del sector. Newsom ha explicat que un comitè d'experts avaluarà la necessitat d'imposar un mecanisme per fer una aturada d'emergència dels models d'IA quan sigui necessari, a més de reforçar els controls de seguretat i verificació.
14: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA.
0: El governador de Califòrnia vol tenir a punt la nova regulació per a la intel·ligència artificial abans de final d'any, ja que acaba el seu mandat al gener. Newsom, un dels polítics demòcrates més populars, es perfila com un dels possibles candidats a la Casa Blanca a les eleccions presidencials del 2028. Des d'aquest divendres a Rússia hi ha eleccions al Parlament, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà. Ara bé, el malestar social pot afavorir el Partit Comunista. Tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Moscou, Cristina Solias.
15: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
16: El poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
15: Presideix l'acte el líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
17: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominant les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
15: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes quotidians i, de fet, alguns dels seus candidats s'oposen a la falta de polítiques socials del partit de Putin. És el cas d'Ivan Ulianchenka, que es presenta al districte nord de Moscou i, tot i ser molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
18: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva oposició. Això no és oposició.
15: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.
0: A Nigèria, 37 miners, molts d'ells menors, han mort sota custòdia de forces paramilitars a la ciutat de Mina. Se'ls ha trobat sense vida al calabós on estaven retinguts, acusats de treballar en mines il·legals. Hi ha una investigació en marxa, però la hipòtesi principal és que haurien mort asfixiats. Això ho explicava el ministre de l'Interior.
19: Si hi ha una promesa que us volem fer, és que arribarem a l'arrel del problema i ens assegurarem que això no es torni a repetir.
0: Les autoritats havien apuntat a un brot d'una malaltia, una tesi que ha perdut força després que diversos supervivents han denunciat que els van amuntegar en cel·les minúscules i molt mal ventilades. Sentim un testimoni que ha perdut el seu germà.
18: Només van sortir a buscar la manera de guanyar-se la vida i alimentar les seues famílies. Ara som morts. Demanem al govern que ens ajudi. Volem que el govern investigui què va passar i garanteixi justícia per als nostres germans i les nostres famílies.
0: La indignació per la mort dels miners ha provocat protestes i aldarulls. La policia ha disparat per dispersar els manifestants i s'ha decretat un toc de queda nocturn. La mineria il·legal genera preocupació a Nigèria pel deteriorament ambiental que comporta i per la pèrdua d'ingressos públics.
20: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores. El temps.
0: Gemma Puig.
21: Tenim per demanar un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30, 31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32, 33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
20: 3CAT Info.
0: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar aquesta situació. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
22: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Queralbs han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
23: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra amb el dipòsit de la carretera de Queralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per

0: Els processos, també que necessiten ajuts per invertir en els canvis i que al mercat li costa pagar pels productes sostenibles si són més cars. Maria Mas és la directora d'Associacions d'Empreses Químiques de Tarragona.
1: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
0: El full de ruta s'ha presentat aquest divendres, analitza sector per sector el que falta per assolir l'objectiu i les millors fórmules per aconseguir-ho. El govern preveu que el pla tardi a mostrar resultats, però creu que la inversió tindrà un retorn de 1.200 milions a l'any d'estalvi perquè els combustibles fòssils s'hauran encarit i les energies renovables seran més accessibles. Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics en perill per la pujada dels lloguers. L'alcalde, Jaume Collboni, explica que fa més de 10 anys que aquest sistema funciona a París. El pla, segons Collboni, també pretén evitar que els barris es quedin sense establiments que es consideren estratègics pels seus serveis.
2: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
0: L'Ajuntament de Barcelona vol disposar d'aquest fons a finals d'any i treballa amb la Generalitat per tenir empara legal per exercir el dret de tanteig i retracte. Això els permetrà tenir preferència a l'hora de comprar locals comercials. L'anunci s'ha fet en la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat que se celebra a Pedralbes. Un pres del centre penitenciari de Quatre Camins ha mort presumptament pel seu company de cel·la per causes que els Mossos i els serveis penitenciaris ara investiguen. L'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu de la UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten, en gran part, perquè es troben al 95% de la seva capacitat.
3: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha, perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta com una presó més nova, per exemple, amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
0: Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells. Detingut un menor, Revidreres, de 17 anys, en relació amb la violació d'una noia de 22 anys dissabte passat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població de la comarca de la Selva. Girona, Maria Rovira.
4: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.

0: Navarra, que se viene...
1: Els grans escenaris a l'aire lliure ja funcionen a ple rendiment. El mercat de música viva dedica amb artistes com Mamaduxa o Dan Peralbo. Ho està seguint en Marc Ruiz.
2: Aquest divendres la plaça Major ha estat protagonista al Mercat de Música Viva de Vic. Mamaduxa ha estat un dels artistes que l'han omplert a vessar. Es troba ja molt còmode sobre els escenaris i la sinceritat que desprèn fa que connecti amb el públic de forma instantània. Ha fet saltar la plaça amb hits com Rikiti, Yaya, dedicada a la seva àvia, o Que Chévere. Poc abans obrien l'escenari d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari. Tenen un directe electritzant i l'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com el Comboi. Són de Torelló i juguen a casa. És el sisè concert que fan a Vic. I el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One o Si Déu Vol, entre d'altres. Fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb el suport del públic. Aquest dissabte hi actuen grans noms com Ginestar, Crim, que se separen, el Gallec Payuca, el raper Valle Valle i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo, però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blasu a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Torré de la Iaia.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: By definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be great, a great company for 3 years, you know, it ain't a great company.
2: És Warren Buffett explicant com triar les empreses on invertir. Buffett, de 96 anys, es jubila i deixa la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 billion. Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més coneguts i seguits a tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express, Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Tot i que el seu pare va ser un destacat polític republicà, Buffett ha finançat les campanyes de diversos candidats demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris i les grans corporacions. Un dels seus fills, Howard Buffett, de 71 anys, el succeirà com a president de Berkshire Hathaway.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
2: Amb en Francesc Ripoll.
3: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCB Stadium per 1-3 en un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en propi de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat, Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a la zona.
4: Es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
3: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada per seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Aquest dissabte, a les 9 del vespre, juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baix a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
5: We always decide together, so it's like
6: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
5: And so we decided that he is out for this game.
3: La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat 7 jugadors del Barça. Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A la llista hi ha 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, aquest dissabte també juga el Girona. A les 9 del vespre els gironins visiten el camp del Cádiz. Amb les baixes de Justin i Brian Hill lesionats i Abel sancionat, Mate Morey i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
7: Que no podet ser un resultat pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que coses, moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí.
3: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. Per cert que Esprilla, Benat, Pixur, Krapitsov, Giner i Las seran baixa les properes setmanes convocats amb les seves seleccions.
0: 3CAT Info.
3: A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Claudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, dos partits. A les 12, Badalona i Manresa, el Societat. A les 4, Espanyol, Madrid, Club de Futbol.
0: 3CAT Info.
3: I obrim ara plana poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya. De bàsquet, el primer títol oficial a nivell estatal i que juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. En parla Riqui Rubio.
8: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres, som un equip que sí, que anem a guanyar, la mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
3: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic blaugrana diu que l'equip és nou i que necessita temps.
9: It's difficult to say when, for sure we need some time.
10: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
3: En hoquei patins està disputant la Golden Cat a Cerdanyola, que en categoria masculina aquest dissabte juga a les semifinals. Portugal, França i Catalunya, Angola. Mentrestant, les semifinals femenines enfrontaran la selecció francesa contra la selecció catalana. I aquest dissabte a les 3 de la tarda, curs sprint del Gran Premi d'Àustria, en directe des de l'App Violet de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, el primer dia domini de Pedro Acosta, molt clarament amb tots els homes importants de la General dins dels 10 primers.
0: Són 2:15.
2: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Espanyol i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. I de la plana internacional, Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS9 i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. A partir d'ara us explicarem que Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. I en clau cultural us parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que ha arrencat amb el premi honorífic el del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ja ha presentat nova pel·lícula. I us explicarem que el muntatge L'Alegria que passa al Pedagoll de Gom fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. I en esports, Francesc Ripoll?
3: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat.
2: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí hi haurà alguns núvols al litoral i al prelitoral central, alguna boirina matinal i sol a la resta. A la matinada per a fresca, les màximes se situaran entre els 23 i els 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge la tònica serà més sol i una mica més de calor. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Espanyol continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CAT Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
11: general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
2: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
12: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
13: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
2: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Encara en clau política, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i independentistes perquè ara confiïn en Vox. Per primer cop des del 2024, el líder del partit ultra ha fet un míting a Catalunya aprofitant l'arrencada del curs polític amb dues eleccions a la vista i esprement al màxim la crisi migratòria a Ceuta. Des de Barcelona, el dirigent ha pujat un esglaó més en el seu discurs cada cop més beligerant contra Pedro Sánchez i ha fet una crida a concentrar els vots de rebuig. Vinguin d'on vinguin.
14: Que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
2: I és que de cara al pròxim cicle electoral, Vox ha fixat l'objectiu a Catalunya de fer encara més forat al cinturó metropolità. A la rodalia de la plaça de la Marina de Sants, on s'ha fet l'acte, uns 200 manifestants convocats per l'esquerra antifeixista han protestat contra la presència de l'extrema dreta. En cap moment, però, han desafiat l'ampli dispositiu amb què els Mossos han blindat el míting de Vox. Els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que el PP celebrarà aquest diumenge a Badalona amb el president popular Alberto Núñez Feijóo. Asseguren que el partit ha destinat recursos municipals per organitzar l'acte de la formació. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte, on també hi serà Xavier García Albiol. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga al partit. En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, a la CNN, també a MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Washington, Oriol Serra.
15: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
2: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa Europa. A França, el preu del gasoil ha marcat aquest divendres un nou rècord històric i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic del país. Sí que les manté en sectors professionals específics, com els pescadors. París, Isabel Gailí.
16: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells sis candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus, perquè no s'ho pot permetre.
17: La situació que vivim amb els preus de les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
18: C'est ce que nous faisons.
16: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates, com ajudes directes als consumidors.
18: Moi je vais être honnête avec vous.
17: Seré honest amb vostè, s'hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica que també vam importar a conseqüència de la guerra russa a Ucraïna.
18: De la guerra russa en Ucraïna.
16: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
2: Qui sí que ha aprovat rebaixes generalitzades del preu dels carburants és Alemanya, que aquests dies també està registrant preu rècord, sobretot en el gasoil. I tornem a casa nostra perquè Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten, doncs, atractius pel preu.
19: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
2: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
20: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
2: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. El canvi climàtic podria fer caure fins a un 20% la producció de bolets en zones com el Pirineu. Aquesta baixada, de fet, ja s'està notant. Aquesta temporada, la falta de pluja i la calor faran que hi hagi pocs bolets. Anem a Solsona. Joaquim Albalate.
21: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
22: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo las producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
21: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
2: La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica, Esther Jiménez Salinas, impulsa un acord de país amb 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
23: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
2: La taula del tercer sector veu bé la partida econòmica, però reclama la llei del sensellarisme encallada des de fa 4 anys al Parlament. La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Per millorar la integració dels estudiants nouvinguts, el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts. L'executiu posarà sobre la taula el debat educatiu de país que el president Illa ha anunciat per la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha explicat des d'un institut de Vic amb alumnes de 25 nacionalitats. Vic, Nàtia Dell.
1: No només es tracta d'un tema lingüístic, ha dit també d'acompanyament, de suport emotiu i d'integració social. Per això l'acollida intensiva es fa durant mig any en una aula a banda per incorporar-se després a les classes ordinàries. Nibó ha dit des de l'Institut La Plana de Vic, on el 60% d'alumnes és d'origen migrant. Va ser el primer institut de la Catalunya Central a tenir un recurs així.
4: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
1: Per aquest tipus d'aula hi han passat joves com la Peculia, de Nigèria. Saber català, explica, li ha donat molta seguretat.
5: I m'has ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió.
1: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país amb aules d'acollida intensiva a primer i segon d'ESO. La resta són a tercer i quart. A la Catalunya Central aquest tipus d'aules han augmentat un 20% aquest curs.
2: El Consorci de la Zona Franca, l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic han firmat aquest divendres un conveni de col·laboració per impulsar l'ús de la tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'objectiu és desenvolupar elements en aquest format per a l'assistència als pacients, sobretot quirúrgica i també en els àmbits de formació i recerca. Ara la prioritat de l'agrupació és aconseguir la certificació d'ús dels prototips que fabriquin per tal de baratir costos i dependre menys d'altres empreses. Jonathan Nandic, fill del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de les caigudes en la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Andic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per a un altre pacient. Segons l'article, l'ajudant de la terapeuta va declarar davant dels Mossos que Jonathan Andic es va mostrar molt interessat en una teràpia que s'havia plantejat per a un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia a dur el pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament per instar el pacient a empènyer-la pel barranc i d'aquesta manera comprovar que l'home no era capaç de fer-ho. Segons aquest testimoni, en dir que es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
6: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
0: El temps.
2: Gemma Puig.
24: Tenim per demanar un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya Central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys mort l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que porten nova informació. En un acte aquest divendres a l'Ateneu Barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
3: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això, a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
2: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citi a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Segons Marc Muñoz, germà del menor assassinat, amb la reobertura del cas volen que es faci memòria sobre les víctimes per violència policial i de la ultradreta durant la transició.
7: No podíem passar per alt aquest període de la història. Espanya faci el que vulgui amb el seu període de la història, però nosaltres el volem entomar, volem denunciar-ho i volem treure les coses i volem la responsabilitat, evidentment, de l'assassinat.
2: Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz havia estat víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare. Precisament aquest divendres s'ha inaugurat a l'Eixample barcelonès un faristol dedicat al militant anarquista Salvador Puig Antich, a la cruïlla dels carrers Girona i Consell de Cent, on el van detenir el setembre de 1973 en una emboscada policial. Puig Antich va ser l'últim presoner executat durant el franquisme amb el garrot viu.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Engega la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic al cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge als 84 anys, ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en cartera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
8: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents.
9: I don't want to look back. There's work to do.
10: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar sincerament en quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només vino enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable. I figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós.
8: Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que ha confessat són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva, a banda està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte completament oposat.
2: El muntatge L'alegria que passa, de Degoll de Gom, fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. La companyia ha fet aquest divendres de la nit la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant 2.000 espectadors per funció. I la resposta del públic ha estat fantàstica. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
25: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
8: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
26: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. Jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que han portat aquí.
8: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
27: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
8: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai i Barcelona i Catalunya.
2: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha fet vaga aquest divendres per demanar més recursos i personal. Segons dades municipals, al matí han tancat 23 equipaments de la ciutat i a la tarda no han obert 34 de les 39 biblioteques previstes. El comitè d'empresa assegura que un 84% dels centres han hagut de tancar. En el conjunt de Catalunya, el sindicat CGT calcula que la protesta ha afectat un centenar de biblioteques. Durant el migdia, els bibliotecaris s'han manifestat de manera unitària pel centre de Barcelona. Sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Thaís Sánchez, treballadora a Sant Julià de Ramis.
11: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
12: Llavors què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
2: Aquesta ha estat la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també es rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII en els salons literaris femenins que es feien a París, on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves pròpies vides, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats. Els resultats són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions de Disney.
13: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat en la majoria d'aquestes històries el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
2: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
14: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RC Stadium 1-3, un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en pròpia de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat. Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Manolo González, el tècnic, està clar. Diu que ha estat el pitjor partit des que és entrenador de l'Espanyol.
15: No puc dir res, hem fet un partit espantós, ens ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol, i no hi ha més a dir, demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat.
14: Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada, són declaracions a Dazón.
16: Es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
14: Es la segunda derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada amb 7 punts de 21 possibles.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Aquest dissabte a les 9 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan Garcia serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
17: We always decide together, so it's like
18: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
17: And so we decided that he's out for this game.
14: Durant tot el dissabte se celebrarà l'assemblea de socis compromissaris. Serà 9:45 en primera convocatòria i a les 10 en segona. Serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és la del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de quatre catalans més, David Raya, Marc Pubill, Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, juga al Girona, també dissabte i a les 9 del vespre, els gironins visiten el camp del Cádiz amb les baixes de Justin i Brian Hill, lesionats i Abel sancionat. Mate Morell i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
1: Que no podet ser un resultat pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que coses, moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí.
14: Portus, la principal novetat, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. A la Lliga F, el Barça golejat l'Alavés per 0-6, Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, dos partits, a les 12, Badalona, avui Manresa, el Societat, i a les 4, Espanyol, Madrid, Club de Futbol. Obrim la poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya de bàsquet, el primer títol oficial al nivell estatal, i es juga a l'Olímpic de Badalona, a les 6, Penya, Baskonia. Parla Ricky Rubio.
4: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres, som un equip que sí, que anem a guanyar, la mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
14: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic, diu que l'equip és nou i que necessitarà temps.
5: It's difficult to say when, for sure we need some time.
19: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
20: Trescat Info. Trescat Info.

0: Són les dues. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, aquest divendres s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol ha traslladat els 1.700 migrants al nou campament habilitat al port de Ceuta, on hi ha hagut alguns moments de tensió. S'han quedat sense plaça unes 2.000 persones que han tornat als assentaments de les platges. La Moncloa es felicita per l'operatiu, mentre el Partit Popular responsabilitza Pedro Sánchez de la mala gestió. Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca, les cadenes de televisió CNN, MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'alcalde de Barcelona anuncia la creació d'un fons per comprar comerços emblemàtics que no puguin fer front a la pujada dels lloguers. L'Ajuntament tindria preferència a l'hora de comprar locals comercials. Collboni vol activar el fons abans que s'acabi l'any. Nacho Vegas ha emocionat el públic del Mercat de Música Viva de Vic repassant la seva discografia acompanyat d'una coral. Ha estat un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres al costat dels Mamaduixa i Lia Cali.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte a les 9 del vespre, Sevilla-Barça, últim partit dels blaugranes abans de l'aturada, també a les 9 a segona, Cádiz-Girona. En bàsquet aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya. Badalona juga en dos partits, Penya-Baskonia i Barça-València.